0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
1: Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este lunes 25 de mayo. Mira, en un minuto te voy a contar todos los detalles de lo que está pasando sobre el mayor escándalo de corrupción masiva que se ha visto en décadas, desde luego en Europa, y que tiene ramificaciones internacionales y nacionales. Pero primero, y se ha quedado un lunes muy interesante para los católicos. Hoy hemos conocido la primera encíclica del Papa León XIV. ¿Y de qué habla Magnifica Humanitas? Pues mira, de algo tan importante como el impacto creciente de la inteligencia artificial, la IA, en la economía, en la política, en el trabajo, en la guerra, en la vida cotidiana. Y no es un impacto menor, ya que ya sé que la IA te puede sonar a chino, pero la realidad es que ya está aquí y, por ejemplo, está destruyendo masivamente empleo. Mira, el último estudio de Funcas, el más reciente, asegura que da igual el escenario en el que te pongas. La inteligencia artificial va a destruir empleo neto. Es decir, que cada vez habrá más parados cada vez que una empresa o la administración pública optimice sus procesos con esta tecnología. Todos hemos estudiado lo que supuso la imprenta, la revolución industrial. El problema es que ahora estamos ante una revolución que es cada vez más rápida en el tiempo, lo que significa que es más necesario que nunca actualizarse, pero que mucha gente, millones de personas, por su edad, por sus capacidades, por imposibilidad, pues se van a quedar fuera. Y este es un debate de primer orden económico, social y moral. Vamos a escuchar al Papa León XIV.
3: Is a horizon to seek together. It's not a naive dream. It is a direction.
0: Está presentando en un momento histórico su propia encíclica. Mira, creo que alguna vez lo he dicho, a mí me han impactado tres películas que son de culto en varias generaciones de jóvenes. La primera se llama Gattaca y es cómo se llega a una sociedad impulsada por la eugenesia. Es terrible. La segunda son Los Juegos del Hambre, esa trilogía en la que unos ricos burócratas élites juegan como si fuera un circo romano a ver cómo se matan jóvenes que provienen de diferentes castas sociales. Se empieza exagerando la diferencia y se termina matando por ella. Y la tercera es Minority Report, cómo unos seres, una especie de inteligencia artificial basada en el funcionamiento humano, se dedica a predecir quién es bueno o malo antes de cometer un crimen. El Papa León XIV alerta sobre la oportunidad de la inteligencia artificial, pero también sobre la necesidad de un debate serio y riguroso. León XIV es un papa de su tiempo. ¿Están los poderes públicos a la altura? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo tú para que no te arrastre esta última revolución? Hay que ponerse a ello.
1: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar.
0: Begoña Gómez.
4: COPE ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil que apunta que la Cátedra de la Mujer de Pedro Sánchez amañó y falseó contratos públicos. Este informe de la Unidad Central Operativa ya está en manos del juez Peinado, quien propone juzgar a Begoña Gómez por 4 delitos.
0: Sumario.
4: A la espera de conocer el sumario íntegro del caso Zapatero, una semana después de la imputación del expresidente por corrupción, la UDEF apunta a que Zapatero y sus hijas ingresaron 4 millones de euros en tan solo 5 años vinculados a la trama de Plus Ultra.
0: Estrasburgo.
4: La Asociación de Fiscales Mayoritaria en la Carrera recurre por primera vez ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los nombramientos a dedo efectuados en la Fiscalía General del Estado. Nombramientos que tumbó el Supremo, pero que avaló el Constitucional de Conde Pumpido.
0: ¿Se acerca el acuerdo?
4: Parece ser inminente este acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán a solo 3 días de que se cumplan 3 meses de la escalada de conflicto en Oriente Próximo. Este contemplaría la reapertura de Hormuz, pero relegaría a negociaciones posteriores el programa nuclear iraní. El precio del barril de petróleo ha bajado hasta los $85, mientras las bolsas suben con fuerza. En el caso del IBEX 35, está rebotando casi un 2%.
0: Gracias, Lorena. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
5: Pilar, buenas tardes.
0: Tenemos lista de España para el Mundial.
5: Así la ha comunicado la Federación. Estos son los elegidos, los 26 para el Mundial norteamericano.
6: Porteros, Unai Simón.
7: David Raya.
8: Joan García.
9: Defensas, Marco Curella.
10: Grimaldo.
7: Pau Cubarsí.
8: Aymeric Laporte.
9: Marc Cubil.
10: Eric García.
11: Marcos Llorente.
12: Pedro Porro.
13: Centrocampistas. Pedri.
14: Fabián.
15: Zubimendi.
16: Gavi.
17: Rodrigo.
18: Alex Baena.
19: Mikel Merino.
20: Delanteros. Oyarzabal.
21: Dani Olmo.
22: Nico Williams.
23: Jeremy Pino.
24: Ferran Torres.
25: Borja Iglesias.
26: Víctor Muñoz.
27: Lamine Yamal.
5: La lista se ha dado en el espacio Movistar de la calle Gran Vía y está Isaac Avilés. La gran noticia, Avilés, ha sido la presencia en el vídeo del rey Felipe VI.
28: Sí, su majestad Felipe VI ha sido la gran sorpresa del vídeo que ha precedido a la lista de 26 jugadores de Luis de la Fuente, en la que ya se han confirmado los tres porteros, Unai Simón, David Raya y Joan García. Se queda fuera Remiro. Llama la atención en el centro de la zaga que ha convocado a Marc Cubil. Era una de las novedades que se esperaba. Y también a Eric García. Se quedan fuera Hausen y Lenormand. Ha convocado a Gavi y Baena en el medio, que se esperaban, además de los habituales. En los extremos estarán Víctor Muñoz y Jeremy Pino, y por supuesto con Nico Williams y Lamine Yamal, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
5: Está hablando Luis de la Fuente, el seleccionador.
29: Jugadores que estaban incluidos en esa lista, pero sabiendo, hasta que no tuvimos la certeza de que estaban en perfectas condiciones todos, o si hubiéramos tenido que sustituir a alguno, ¿no?
5: Los próximos partidos de España antes del Mundial: jueves 4 de junio en A Coruña contra Irak, y el 9 de junio de madrugada en Puebla, en México, España-Perú.
0: Gracias, Corro. Esto es Mediodía COPE.
1: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
5: Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Ja sabem quina llista tenim per anar a ganar, a guanyar el Mundial. Jo suposo que sí, és una de les seleccions favorites. Dit això, entrem en temes més... anava a dir més importants, en funció de com ho enfoquis. Jo crec que sí, hi ha coses que hem de posar un què. Mireu, tenim una crisi energètica des de fa molt de temps, en aquest cas, si em permeteu. Quan parlem d'energia, us donaré dades, per començar, abans de xerrar amb la nostra convidada. Catalunya consumeix aproximadament 111,8 gigawatts hora d'energia elèctrica al dia. Això és una autèntica passada, És una qüestió aproximada, entenem el tema, Bàsicament, la indústria seria un 37,8%, el sector de serveis un 33,8% i el sector domèstic un 24,8% d'aquest total de 111,8 gigawatts al dia. Bàsicament, el consum total anual a Catalunya seria aproximadament d'uns 40.000, 41.000 gigawatts hora, és el que seria el consum anual. Per entendre una mica què és un gigawatt hora, què és un gigawatt i què cal tenir per produir un gigawatt, si parlem d'energia fotovoltaica, parlaríem aproximadament de uns 3 milions de panells solars de darrera generació, que ocuparien una extensió equivalent a uns 2.000 camps de futbol. Si parlem d'energia eòlica, estem parlant uns 150 aerogeneradors gegants, bàsicament, dependent també això del vent i del sol, evidentment, no? Podríem parlar de nuclear, que podríem tenir uns generadors nuclears d'entre 1 gigawatts i 1,5 gigawatts. Però, ostres, hem de buscar com treure energia. Com fer-ho, no diré fàcil, però sí fer-ho sostenible. I aquí és on entra la natura. La inspiració en la natura. La fotosíntesi. Com ho fan les plantes? Ho podem fer igual? Sé que els panells solars són una qüestió semblant, no? Però en parlem precisament a una investigadora, la Carla Casadevall, que a més és finalista del Premi d'Investigació de la Fundació Princesa de Girona. La Carla és química especialitzada en conversió sostenible d'energia, investigadora i líder de grup a la Universitat Rovira i Virgili i a l'Institut Català d'Investigació Química. Carla, bon dia, benvinguda.
30: Bon dia.
5: Mira, no sé per on començar. Va, començaré perquè què significa per tu ser finalista del Premi Princesa de Girona d'Investigació?
7: Doncs és un reconeixement que em fa molta il·lusió i també és com una recompensa a tot l'esforç i tota la trajectòria que portem fins ara i sobretot també una recompensa al meu grup d'investigació per tota la recerca que estem fent en el camp de l'energia i de la sostenibilitat. És tot un orgull i també ens dona veu per apropar a la societat la recerca que estem fent al laboratori.
8: Escolta'm, Carla, quan vas decidir que volia ser química?
7: Fa molts anys, o sigui, jo quan ja anava a l'institut, quan anava a l'escola, ja volia ser científica. Jo quan tenia 14-15 anys ja deia que volia ser científica, que volia tenir un grup d'investigació i que volia ajudar a millorar el món. Per tant, és una vocació que m'acompanya des de ben petita.
8: Entrant en investigació, que em sembla apassionant aquest projecte, és una investigació que em corregeixes a tot el que digui, perquè he anat a fan i... La investigació s'inspira en la fotosíntesi.
7: Sí.
8: En termes senzills, què significa això?
7: Doncs, al final, a la natura tenim un model molt bo per inspirar-nos. Al final, la natura ha tingut milions d'anys per evolucionar. Per tant, ens porta avantatge, perquè durant milions d'anys ha pogut evolucionar amb una maquinària que li permet fer els processos bioquímics de forma molt eficient i de forma controlada, sobretot. I això al final és el que fa que hi pugui haver vida a la Terra, no? Aleshores, nosaltres el que fem és emmirallar-nos-hi, el que fem és imitar el procés de la fotosíntesi. Així com les plantes fan, així com les plantes utilitzen la llum solar per convertir el diòxid de carboni i l'aigua en glucosa, no?, que és el seu combustible, nosaltres el que fem al laboratori és imitar aquest procés, però no només imitar-lo, sinó fer-lo més eficient. És a dir, desenvolupem sistemes completament artificials que permetin fer el mateix, transformar una energia neta i abundant i renovable, com és l'energia solar, directament en energia química, és a dir, directament en molècules on podem emmagatzemar energia i que, a més, aquestes molècules les podem posar dins un cilindre i les podem portar en qualsevol lloc del planeta per fer-les servir en qualsevol moment quan necessitem energia.
8: O sigui,
7: això és una cosa que amb el sol no podem.
8: Seria carregar piles amb el sol utilitzant un sistema com la fotosíntesi que fan les plantes, seria això?
7: No ben bé, o sigui, tenim... tres maneres que són les que la gent sol conèixer més de convertir en emmagatzemar energia solar, no? Una és transformar-la en electricitat, que és el que farien les fotovoltaiques, com has explicat abans.
8: Sí.
7: L'altra seria, doncs, acumular aquesta electricitat en bateries, que de fet podem tenir plaques solars que transformin la llum del sol en electricitat, i aquesta electricitat emmagatzemar-les en bateries. Però en bateries no n'hi ha prou, perquè no tenen suficient densitat energètica. Per tant, el que nosaltres fem és una transformació diferent. Nosaltres directament transformem l'energia solar en una molècula.
8: Aha.
7: Per exemple, convertim energia solar en metanol, és a dir, directament en un combustible, de manera que en el metanol podem emmagatzemar fins a 20 vegades més densitat d'energia que en una bateria. Per tant, és una tecnologia que és molt interessant.
8: Però és al·lucinant, això. Bàsicament, seria el projecte de Biopol, això? O això és una altra història?
7: Exacte.
8: És el projecte de Biopol, això, no?
7: I està relacionat. El projecte de Biopol és un finançament que hem rebut del Consell Europeu d'Investigacions i és un projecte d'un milió i mig d'euros que el que ens permet és poder desenvolupar de forma... poder desenvolupar amb molts recursos econòmics aquesta tecnologia.
8: I això podria ajudar a reduir la contaminació i el canvi climàtic? Bé, el canvi climàtic suposo que és una altra història, però sí a reduir la contaminació, no?
7: Exacte, està connectat. Al final, el canvi climàtic és el resultat d'aquestes acumulacions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. I el diòxid de carboni és un d'ells. I bàsicament el diòxid de carboni que tenim a l'atmosfera en gran majoria ve del consum que fem dels combustibles fòssils per tal d'obtenir energia. Per tant, el meu projecte està relacionat amb buscar solucions per poder efectivament descarbonitzar la indústria i disminuir aquesta concentració de CO2 a l'atmosfera i a la vegada utilitzar-lo per poder tenir energia neta, és a dir, utilitzem la llum solar, el diòxid de carboni que tenim a l'atmosfera i aigua per poder-ho transformar a combustibles i matèries primeres que són sostenibles i que per tant ens permeten tenir recursos que són sostenibles i que permeten tenir energia neta i accessible a tot arreu.
8: Bàsicament, estem parlant d'obtenir, fabricar combustible només amb llum solar i parlem d'una química que pot ajudar precisament a aquesta descarbonització del planeta, sí. Per tant, reduir aquesta contaminació, sí. Per tant, controlar més el canvi climàtic. Això, quan podria tenir una aplicació en el dia a dia, Carla?
7: Ara encara estem en un estat de desenvolupament.
8: Estic corrent massa, igual vaig passar de pressa, sí, amb la pregunta.
7: Al final, totes les tecnologies necessiten un temps, perquè sí. Al final nosaltres el que fem és desenvolupar els resultats a nivell de laboratori, és a dir, a una escala que nosaltres podem controlar i estudiar molt bé en el laboratori, i això és molt important, perquè necessitem aquest estudi per poder millorar els sistemes. És a dir, el primer sistema que jo fabrico potser no és el més eficient, però estudiar-lo és el que ens permet evolucionar-lo d'una manera anàloga al que fa la natura. Tenim un sistema inicial i el que fem és estudiar-lo per poder-lo evolucionar, per poder-lo millorar, perquè sigui un sistema més eficient, més selectiu, o sigui, no ens interessa que d'una reacció química per transformar el sol a combustible en sortint de combustibles. Ens interessa que en surti un molt potent i amb molta eficiència. Per tant, el que fem és poder millorar els sistemes per tal de poder després fer el salt cap a una tecnologia que podem aplicar.
8: Carai, Carla, podeu estar ben orgullosos de tota aquesta investigació, eh? Escolta, és molt difícil fer recerca del nivell des d'aquí, des de Catalunya, des d'Espanya?
7: És difícil perquè necessitem molt finançament. Clar. Al final, per poder fer ciència i per poder investigar, no és una cosa que puguem fer a nivell individual. Jo treballo amb un equip de recerca que ara mateix som al voltant de 12 persones. Per tant, s'ha de mantenir aquestes persones. Però és que a banda d'això, per poder fer aquesta ciència, que és una investigació molt pionera i molt multidisciplinar, el meu grup de recerca som químics, físics, però també hi ha enginyers, hi ha gent experta en polímers, experts en sostenibilitat i energia. Aleshores, és un perfil molt multidisciplinar, perquè al final, per poder resoldre aquest repte tan important de l'energia, necessitem poder-ho afrontar des d'una perspectiva molt multidisciplinar. Perquè has de poder entendre... Exacte. I clar, necessitem molta instrumentació també per poder fer aquesta recerca. Aleshores, al final, el que és molt important és que necessitem finançament. Finançament per tal de poder atreure talent, per poder fer aquesta recerca, comprar equips que ens permetin fer aquesta investigació, que ens permetin evolucionar aquests sistemes inicials cap a una tecnologia que pugui ser aplicada. I necessitem finançament per poder fer transferència. Al final, quan tenim una tecnologia que val la pena, el poder-la patentar i que aquesta patent es pugui transferir i llicenciar a una companyia que la pugui explotar perquè ens arribi energia neta a casa nostra, necessitem també finançament. Per tant, al final, des d'Espanya és un país en el qual no es destina tant de finançament per la investigació com en altres països. I això és algo que hem de cuidar més.
8: Sí, i a més, aquest seria una d'aquestes investigacions que ha arribat a bon port i amb una evolució com tot el que estaves explicant, ostres, dona un rendiment realment importantíssim. Bé, doncs, escolta'm, Carla, jo us desitjo tota la sort del món en aquest Premi Princesa de Girona d'Investigació. I no sé, de totes les premis que has pogut rebre, quin és el que t'ha fet més il·lusió?
7: Home, dels que he rebut fins ara, em va fer molta il·lusió el de joves investigadors de la Societat Espanyola de Química i també el del talent científic emergent de la Societat Catalana de Química, no? Perquè al final són premis a nivell nacional que reconeixen doncs, l'esforç i la investigació que fem, que té impacte a nivell internacional, un impacte tecnològic i social, però que fem des de casa nostra, que fem des de dins. I això no s'ha d'oblidar. Al final, poder contribuir des de casa nostra a aquests reptes tan importants que tenim com a societat és un privilegi i un luxe.
8: Doncs Carla Casadevall, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, de l'Institut Català d'Investigació Química i finalista del Premi d'Investigació de la Fundació Princesa de Girona, m'ha fet molta il·lusió xerrar amb tu i que m'expliquis tot això que és autènticament fascinant. Et felicito i fes extensiva la felicitació a tot l'equip. Una abraçada molt forta, Carla.
7: Gràcies, una abraçada.
8: Doncs ja heu escoltat. Bàsicament, finançació. Perquè ments i talent existeix. El tenim. Ara cal cuidar-lo. Escolteu, heu escoltat tot el que has dit i tot el que consisteix aquest projecte? És realment al·lucinant. Va, que de seguida en parlarem d'aviació, perquè l'escola, el Centre d'Estudis de l'Aviació de Reus, ja fa 25 anys que ensenya aviadors a volar els aparells en el que nosaltres viatgem. De seguida en parlem d'això aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra. Però abans, què tal Verisure? Verisure. Perquè segurament que ja has vist que Securitas Direct és ara Verisure. I saps per què? Doncs perquè fa poc s'ha convertit en el número 1 de l'armes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisure. Canvia només el nom, però seguiran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant un perill en menys de 20 segons i oferint un servei extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre, però més forta que mai.
9: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
10: Valorado.
9: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
10: En España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: La clave de este verano, las bebidas son gratis. Con Costa Cruceros y Halcón Viajes, reserva ya tu crucero de verano con la posibilidad de cambio gratuito hasta un mes antes de la salida. Navega por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con el paquete de bebidas gratis. Además, el transporte al puerto también es gratis para el Mediterráneo Occidental. Reserva ya tus vacas con Costa Cruceros y Halcón Viajes.
12: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: Vente a la Mutua y todos contentos.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
15: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
16: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
18: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
16: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
18: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
16: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200€. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
19: Somos ya 11 millones los socios del club.
20: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
21: Sí, como el 20% en todos los aceites de oliva virgen extra. Canjeable en un cupón.
20: Que te renta un montón. Solo el 25 de mayo.
19: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
22: ¿Qué conviene analizar cuando hablamos de subidas y bajadas del precio del combustible? ¿De qué depende el precio que pagamos por la gasolina o el gasóleo en el surtidor? Hoy, en la tarde, tienes las respuestas. Con la Asociación de la Industria del Combustible de España. La industria de tu día a día.
23: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
23: Estàs informat.

0: El Centre d'Estudis de l'Aviació de Reus va ser pioner, va ser el primer centre a oferir el grau universitari de pilot comercial a Espanya. 25 anys formant pilots al nostre país. Doncs precisament per celebrar aquests 25 anys parlem amb una noia que vol ser pilot comercial i que a més està estudiant en aquest centre d'estudis. És la Maria Rufat, que és estudiant de tercer grau del curs de pilot d'aviació comercial. Maria, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre's, Maria. Escolta, d'on ve aquesta passió per ser pilot? En quin moment dius, ostres, jo vull ser pilot?
1: Doncs, jo quan era petita viatjava bastant en avió amb els meus pares i m'encantava estar a l'aeroport, en especial a l'aeroport. Uh-huh. I doncs, jo li vaig dir a la mama, jo vull ser azafata d'avió.
0: Uh-huh.
1: I ma mare em va dir, i per què azafata i no pilot? Jo devia tindre 6 o 7 anys.
0: Sí.
1: I jo em pensava, clar, jo m'havia volat amb una pilot dona, i em va dir que jo també podia ser pilot, i des de llavors, aquell mateix vol que vam agafar aquell dia, em van deixar entrar a la cabina, vaig veure el que era el pilot i el seu uniforme i la cabina i tot, i ja des de llavors que no he callat.
0: Bueno, que vas flipar, en aquell moment ja vas flipar, sí. Vas entrar allà i vas veure tot allò i ja vas quedar enamoradíssima. Sí. I vas canviar el tema de ser hostessa per ser pilot.
1: Sí.
0: I en quin moment comences? Quan comences, dius, perquè penso que per ser tan petita és una idea que se't va quedar fixa, no, al cap?
1: Sí, doncs, quan estàvem a l'ESO i havíem de començar a agafar optatives i la mama em va dir, quines optatives vols agafar? I jo li vaig dir, mama, jo vull ser pilot, així que he d'agafar la tecnologia. I doncs, just va ser abans del Covid i me vaig apuntar a les portes obertes del FESDA, a la que ells ja em van respondre i em van dir, ets molt petita encara per vindre a les portes obertes, perquè evidentment donen prioritat a la gent que està al batxiller, però t'oferim fer unes portes obertes personalitzades per tu tota sola. I doncs vaig anar i me va encantar.
0: Carai, era el que t'esperaves tot això? Ara que ja estàs en el tercer curs i de més, és tot el que t'esperaves?
1: Doncs volar és més guai del que m'esperava.
0: Encara més guai del que t'esperaves, molt bé.
1: Sí.
0: I ara mateix, què podries portar ara mateix? No, suposo que no tens una llicència, però en tercer curs suposo que alguna cosa ja tens, no? Perquè quants cursos són?
1: Són 4 cursos i fins ara he volat avionetes amb monomotor. O sigui, només tenen un motor.
0: D'acord.
1: I ara quan comenci el següent curs ja començarem a portar avions bimotors més grossos. I llavors ja podré portar avionetes, però més grosses.
0: D'acord. Llavors, Maria, per portar un Airbus, un catxarro d'aquests enormes, un avió comercial de passatgers, després d'això, quina altra formació necessitaràs?
1: Doncs quan t'agafa una aerolínia, parles a... et diuen, doncs mira, portaràs aquest tipus d'avió, per exemple, un Airbus 320. I ells et donaran la formació per l'Airbus 320, que és el que portaràs.
0: Específica.
1: I és una formació, sí, és una formació que dura uns mesos i ja està. Fas un parell de tomes i despegues amb aquell avió, que són, aterratges i despegues.
0: Sí.
1: I fas uns simuladors i ja està. I ja ets pilot.
0: I molt bé, Maria, et veig molt il·lusionada, molt encantada. I el teu entorn, què diu? A part dels teus pares, els teus amics i amigues, què diuen de tenir una amiga futura pilot?
1: Doncs tothom amb molta emoció, cada cop que alguna de les meves amigues agafa un vol, em diuen, corre, rastreixen per la teva aplicació, per mirar on soc, o quan acabis la carrera anirem a volar i no sé què, així que és superguai. Estic supercontenta del meu entorn, com s'ho ha après, i està tothom superemocionat perquè em tregui la carrera ja i els porti a tots a volar.
0: Clar, perquè no és habitual tenir un amic pilot, o una amiga pilot en aquest cas.
1: Bueno, clar, jo en tinc molts.
0: Ah, tu sí, perquè tu estàs al curs, no? Suposo, però
1: claro.
0: jo no coneixo cap. Bueno, a tu, que ara mateix que estic xerrant amb tu, però habitualment no, el meu entorn no coneixo, no és habitual, vaja.
1: Clar, no és molt habitual.
0: Molt bé, estàs contenta?
1: Sí, de fet, la meva germana petita l'any que ve també hi entra.
0: Ah, també?
1: O sigui que, mira, li ha agradat tant com m'ho he passat jo, que ella també vol entrar.
0: Mira, seria una família de pilots, d'avions comercials, sí. Molt bé, eh? Doncs sí. Maria Rufat, estudiant de tercer curs de grau de pilot, futura pilot de biocomercial, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per explicar-nos les teves impressions. Perquè suposo que ho recomanaries, no?
1: Sí, sí, claro. Tothom a volar.
0: Tothom a volar, és una passió. Maria, moltes gràcies per la xerrada, molt amable.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Ja veieu, és una qüestió de tenir passió per una qüestió. Sabeu que, que això no l'he preguntat, però ho sé. La Maria té 21 anys. 21 anys i serà la futura pilot que portarà aquest Airbus, el 320 o el 380, el que calgui. 25 anys formant pilots a Reus. Va, que de seguida ja sobrepassarem 2:15 del migdia, però això sí, serà el moment d'actualitzar la informació de serveis. Avui la notícia no ha estat la meteo, una mica sí, perquè encara farà més calor. Possiblement la notícia avui estarà en el trànsit en aquesta operació retorn que s'espera cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. De seguida en parlem aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Migdia COPE, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. Estàs escoltant
4: COPE Lleida
3: 97.4 FM.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
11: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marisc. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular. Popular selecció de vins i caves. A Brases Assador. Al carrer Alfred Parenya, número 7. Reserves al 614-36-66-34.
12: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
13: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
14: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
15: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
14: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
15: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
14: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
15: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.

0: Minuts sobre dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, és el moment de fer un repàs de la informació de serveis, començant per la meteo. Poca cosa, la veritat, calor. Aquests 35 graus que hem gaudit, entre cometes, a Ponent per la plec del Cargol, doncs encara pujaran més. Encara pujaran més d'entrada. Durant aquesta setmana tenim un anticicló enganxadíssim a sobre nostra, que fa que les temperatures per aquests finals de mes de maig doncs siguin de rècord. Arribarem als 40 graus. 40 graus tranquil·lament a Ponent. Estem parlant del dia 27, que és quan es calcula 26-27, demà passat, quan arribarem a aquesta temperatura a Ponent. Finals del mes de maig. És això. Bé, de cara a demà, dimarts esperem un matí amb predomini dictatorial del sol i un mar pla, en pla piscina. Això és el que s'espera per començar demà dimarts. Per la tarda el mar s'alterarà una mica i aquestes temperatures continuaran escalant. Vull dir, sol, sol i sol. I el sol continuarà dimecres i cap a dijous, serà cap a dijous quan s'espera que les temperatures toquin sostre. Estarem parlant de més de 40 graus, 40 graus cap a Ponent. Bé, no tenim contacte amb el Servei Català de Trànsit ara mateix. Avui tenim una operació tornada realment important, sobretot si agafeu el cotxe o esteu ja tornant cap a l'àrea metropolitana de Barcelona o cap a aquests llocs on aquest dilluns, segona Pasqua, és festiu. Doncs vigileu. Vigileu perquè ha estat un cap de setmana de moltes incidències a les carreteres i de persones que malauradament ens han deixat, eh? Esports, amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
1: Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
0: Pues ja tenim llista.
1: Ja tenim llista, eh? Ja tenim llista. Una llista històrica.
0: Històrica per què?
1: Històric per tres motius.
0: Endavant.
1: Primer, perquè el vídeo de presentació surt al rei.
0: Vaja.
1: Oh,
0: no ho he vist,
1: No ha vist el vídeo de presentació?
0: No estava parlant.
1: Vaja, ara,
0: estava...
1: ara li he fet spoiler.
0: Si m'ho dius, t'ho agrairé, eh?
1: Li he fet spoiler sense voler. Doncs el vídeo de presentació de la llista d'Espanya pel Mundial surt Sa Majestat el Rei Felip VI. Segon motiu, van 8 del Barça. I si Fermín no s'hagués trencat, hauria anat 9. I el que és més històric.
0: No han anat mai tants del Barça?
1: No, però bueno, aviam, ara mateix no sabria dir-li, però vaja, és evident que en una llista de 26 que vagin 8 del Barça i que no entri un nové, 8 per 3, 24, el 33% de la selecció és del Barça.
0: No hi ha problema, llavors guanyem.
1: Crec que ens remetríem al Mundial de Sud-àfrica quan el bloc de la selecció espanyola era el bloc del Barça.
0: Ara ja estic segur que el Barça, que la selecció guanyarà el Mundial.
1: No, és igual, sí, no es preocupi, perquè si vostè no ho assimila, hi haurà gent interessada que ho assimilarà. I és una llista històrica perquè no va cap jugador del Madrid.
0: Què dius?
1: No va cap jugador... És veritat que la plantilla actual del Madrid no té gaires jugadors seleccionables, però hi havia la possibilitat de Hausen, hi havia la possibilitat de Gonzalo, Carvajal no, perquè ja es va quedar fora de la prellista, doncs cap jugador del Madrid.
0: Home, això sí que
1: a la llista del Mundial.
0: Això sí que crida l'atenció, eh?
1: Home, i és un argument electoral que li han donat sense voler al senyor Enrique Riquelme, aspirant a la presidència del Madrid, que ja ha sortit avui a dir que no pot ser que no hi hagin jugadors del Madrid a la selecció espanyola. Però bueno, el bo i millor de la roda de premsa de Luis de la Fuente a Sports Cope, a més a més, bueno, ha fet una llista de 26, van 9 jugadors en el primer tram de concentració de reforç. En aquesta llista de reforç ha entrat també un altre jugador del Barça, Marc Bernal, però vaja, ens centrarem en els futbolistes que marquen molt i molt la roda de premsa del seleccionador. Un, Joan García i el debat de la titularitat a la porteria de la selecció. Dos, Lamine Yamal i el seu estat físic, quan estarà o no disponible per la selecció espanyola. Tres, Eric García, que estava a la corda fluixa, que sí que no, que sí que no, i que finalment ha entrat dintre de la nòmina de Luis de la Fuente, i aquesta gran presència de jugadors del Barça dintre la selecció espanyola. Tot això després d'un cap de setmana que ens deixa de ressaca, una ressaca molt dura i molt complicada en forma de descens a segona divisió del Girona.
0: Duríssim, això, eh?
1: Molt dur.
0: Duríssim.
1: Molt dur perquè...
0: Jo estava convençut que es guanyava, eh? Estava molt convençut. Fins i tot amb el 0-1,
1: miri,
0: estava convençut que el Girona remuntava.
1: Hi havia un moment que ja havien acabat la resta de partits, estava en joc el del Girona, amb un gol del Girona s'hagués salvat el Girona i l'Elche no hagués baixat. però és el Girona el que conjuntament amb Mallorca i Oviedo agafa el camí de la segona divisió. Per tant, avui, pregunta obligada a Esports Copé, i ara què? Per on passa el futur del Girona?
0: Pues, a pujar a la primera, la temporada vinent, clar.
1: Amb quin entrenador? Amb quin director esportiu? Amb quina plantilla? Hem de veure, perquè un descens a segona divisió, el primer impacte és una baixada d'ingressos brutal. Sí que és veritat que hi ha un fons de compensació que et permet administrar-lo en una o dues temporades, i això és una decisió que haurem de prendre a Montilivi, si aquest fons de compensació el gasten en la primera temporada i se la juguen a un retorn immediat, o l'administren en dues temporades. Felicitat a l'Espanyol després del final de Lliga. No va haver-hi conference, no va haver-hi cap possibilitat fins i tot de carambola.
0: Home,
1: per la conference.
0: Era una carambola d'aquella... És difícil.
1: I a l'Espanyol tot està embargat fins demà, que serà quan presentin Monchi, Ramon Rodríguez Verdejo. La plantilla del Barça també ja marxa de vacances, arrenca el temps de Mercato.
0: Vestia el Barça fa tres jornades que està de vacances.
1: Sí, una mica sí. Han anat a Ibiza, com diu el Paco González, han marxat a Ibiza, i ara sí, ja agafen definitivament vacances. I les noies del Barça, tetracampiones d'Europa, quarta Champions per l'equip de Pere Romeu, esclafant l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, amb festa ahir al centre de Barcelona. I en futbol territorial, doncs, definides les eliminatòries per l'ascens: Europa Celta B, Castilla Sabadell, el Nàstic de Tarragona se salva, mentre que en plana poliesportiva, tenis i waterpolo per arrodonir l'edició d'Esports Cope d'aquest dilluns.
0: Molt bé, José Luis, moltíssimes gràcies.
1: A vostè, senyor.
0: Que tinguis un bon dilluns.
1: Ho intentarem.
0: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres, totes les que ens explicava el José Luis, a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de la normativa d'ascensors. Us recordo, que fa 2 anys es van actualitzar la normativa de seguretat dels ascensors. Hi havia algunes molt destacades, com que apareixin a nivell, hi havia una diferència de mil·límetres, etc. I després de 2 anys de posar-se en marxa aquestes normatives, 3/4 dels ascensors de Catalunya encara no compleixen amb totes aquestes normatives. De seguida en parlem d'això, de les conseqüències, aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans, imaginem. Us imagineu com seria una junta amb els 49 milions de veïns d'Espanya per parlar de tot això? Doncs a l'Aero Merlin ho tenen clar. El tema principal possiblement no seria l'ascensor, seria l'eficiència energètica. Perquè una llar més eficient consumeix menys energia, estalvia la factura i cuida el planeta. I aconseguir-ho és més fàcil del que sembla. Primer, amb un bon aïllament. Des de panells aïllants, toldos, sellejors, finestres adequades... Són només alguns dels exemples amb els que pots estalviar fins a un 60% d'energia. Segon, climatitzar amb solucions eficients. Amb sistemes de calefacció, refrigeració i una bona ventilació pots mantenir la temperatura ideal i estalviar fins a un 65% d'energia. I tercer, generar la teva pròpia energia amb solucions com els panells solars. Començaràs a produir la teva pròpia electricitat guanyant més independència energètica. Així que si tu també vols millorar la teva llar i reduir el teu consum, passa't per la teva botiga o entra a l'Aero Merlin, Ponés, i deixa't assessorar per al seu equip d'experts, perquè a més llars eficients fem, més sostenible serà la llar de tothom.
2: Hay cosas difíciles de explicar.
3: El Servicio Geológico de los Estados Unidos detectó un terremoto al sur de Nevada. No sería noticia a no ser que la zona afectada se llame Área 51.
4: Pero vamos a intentarlo.
5: He dicho Área 51 y aquí me he presentado. Expertos en el mundo sísmico se hayan preocupado por la posibilidad de que obedeciera a una prueba nuclear de un arma táctica de pequeño alcance.
4: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
2: Solo en Herrera en Cope.
6: ¿Sientes el deseo de caminar junto a otros? Pues la Acción Católica General te invita al encuentro de laicos de parroquia los días 24, 25 y 26 de julio en Málaga. 3 días de oración, encuentro y misión para todos los laicos de nuestras parroquias, para niños, jóvenes y adultos. Porque acompañar transforma. compartiendo caminos, acompañando esperanzas. Infórmate en tu parroquia o en Acción Católica General. Te esperamos en Málaga.
7: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
8: Hola, voy al súper del Corte Inglés, que está la semana de los ofertones. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos, de cebo ibérico, 50% raza ibérica, por 149 euros. Y te lo lonchean gratis. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria.
9: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
10: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda web y app.
11: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
12: No, me ha entrado esto.
13: ¡Taca, taca!

0: 351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Dos anys es va posar en marxa, va entrar en vigor la nova normativa de seguretat dels ascensors, que entre d'altres coses demanaven, doncs, que l'ascensor es parés exactament a nivell, amb una diferència de pocs mil·límetres, i, per exemple, aquesta comunicació 24/7 dins de l'ascensor. És a dir, és com si fos un mòbil, vaja, com una connexió telefònica, que si l'ascensor es queda aturat allà enmig, tu puguis trucar i que et vinguin a rescatar. Doncs des de dos anys fins aquí, només una quarta part dels ascensors catalans ja compleixen amb les normatives. Quines són les conseqüències? En parlem. I en parlem amb l'Isidre Masalles, que és president de la Comissió d'Enginyers a les Administracions Públiques del Col·legi d'Enginyers Industrials. Isidre, bon dia, benvingut.
2: Bon dia.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, jo parlava d'un munt d'ascensors que encara s'han d'adequar a la normativa.
2: Efectivament, a Catalunya s'estima que hi ha uns 202.000 ascensors, sí, en tot Catalunya, i d'aquests, donada l'antiguitat del parc, que en mitjana és uns 30 anys, doncs resulta que unes tres quartes parts d'aquests ascensors han d'adaptar una sèrie de modificacions de millora de la seguretat, uh-huh, que venen fixades per aquest reial decret.
1: Però, Isidre, estem parlant d'una normativa que, penso, va entrar en vigor fa dos anys, més o menys, m'equivoco?
2: Sí. Va entrar en vigor el juliol de 2024.
1: Clar. I quant de temps de marge hi ha per adaptar-ho?
2: Doncs depèn. En principi, la normativa preveu un termini prou llarg que s'estableix a partir de la inspecció periòdica, que ha de passar obligatòriament, ja havien de passar-la fins ara, els ascensors existents, i un cop que aquesta inspecció periòdica detecta que s'han d'aplicar les modificacions pertinents, si és el cas, aleshores s'estableixen terminis per aplicar aquestes modificacions.
1: És que parlem de tres quartes parts, eh? Tres quartes parts són molts, eh?
2: Efectivament. I justament per aquest motiu, doncs hi ha un tap, perquè hi ha un munt d'inspeccions a realitzar, i les empreses mantenidores, que són les encarregades de fer les modificacions, doncs també tenen un tap de feina, un volum de feina molt important.
1: Si et sembla, Isidre, fent 5 cèntims del que han de complir els ascensors, per recordar quines serien aquestes mesures de seguretat, així esquemàticament, que haurien de complir els ascensors.
2: Doncs sí, les més rellevants són, en primer lloc, la millora de l'anivellament de la cabina. És a dir, que la cabina, quan s'atura en una planta, ha de tenir un màxim de diferència respecte al nivell de 10 mil·límetres. Després, han de disposar d'una protecció contra el tancament de portes durant l'entrada i sortida. Uh-huh. Per tant, ha d'haver dispositius que detectin quan hi ha una persona o un objecte que trava la porta, aquestes s'han d'obrir automàticament.
1: Una mena de cèl·lula fotoelèctrica o algun sistema d'aquests?
2: Pel sistema que sigui.
1: D'acord.
2: Després, ha d'haver una protecció contra moviments incontrolats de la cabina, tant amb repòs com amb moviment. Uh-huh. Han de disposar d'un sistema de comunicació bidireccional a la cabina, és a dir, un telèfon, pràcticament és com un telèfon mòbil,
1: sí,
2: de manera que en cas d'atrapament o que l'ascensor queda bloquejat, doncs es pugui trucar
1: i
2: comunicar-te per demanar el rescat corresponent. I els ha d'haver un protocol de rescat establert. Després ha d'haver dispositius de control de càrrega màxima, de tal manera que si hi hagués una sobrecàrrega es produeixi un avís i l'ascensor no
1: funciona. No

0: Però hi han de fusta? I aquí m'ha sorprès, això. Sí, jo pensava que eren de metall, no? O no?
1: Els ascensors més moderns, naturalment, però existeixen alguns ascensors molt antics, per exemple, amb alguns edificis molt singulars, en què es feien de fusta. Sí, sí. Ostres. Estem parlant d'ascensors molt antics i alguns d'ells que són patrimoni artístic.
0: Ja. Ostres, és que feia de fusta. És una cosa que ho dius ja per sentit comú. Dius, ostres, com ho de fusta amb això? I clar, si parlem d'ascensors que tenen més de 100 anys o que són això ja patrimoni directament en si mateixos, dius, clar, és normal. Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: I en el moment que es van dissenyar complien les condicions mínimes de seguretat i han funcionat molt temps, és a dir, que no... No, però, en fi, és lògic que s'hagin de substituir per seguretat. Sí. I després, en alguns casos, també el contrapès. S'ha de substituir el contrapès, que ara ha de ser metàl·lic.
0: D'acord.
1: I excepte, en alguns casos, d'ascensors històrics que es permet Bueno, és molt més senzill d'adequar-se a la nova normativa.
0: Es detecta que encara no s'ha adaptat un ascensor. Què passa? Es paralitza l'ascensor fins que no s'arregli o com funcionarà això?
1: Ah, sí, efectivament. Si no s'ha complert, no s'han fet les modificacions que s'han de fer en la inspecció, doncs l'ascensor ha de quedar fora de servei. Sí, sí, efectivament.
0: Però no és com la ITV, no? Allò que... Perdoni'm la comparació, eh? Que
1: sempre... Bueno, molt semblant.
0: No, perdoni.
1: Sí, sí.
0: Que en funció si és greu o molt greu, perquè hi ha incidències, no, has de reparar, jo què sé, una cosa que del vestidor, però que pot circular, però ho has de fer. I l'ascensor, o en aquest cas el cotxe, funcionaria igualment, i d'altres que no, que ha de ser una cosa urgent perquè és molt greu. Entraria dins d'això, sí?
1: Si és molt greu, l'ascensor ha de quedar fora de servei, immediatament. Si és greu, tens un termini que pot ser de 6 mesos o del que sigui. I si és lleu, s'ha de corregir també, perquè aquí la normativa catalana és una mica més estricta que la del Reial Decret, perquè els defectes lleus que no s'han corregit en termini es passen a considerar com a greus. Per tant, i aleshores tens un termini que pot ser de 6 mesos o el que indiqui l'acte d'inspecció. Normalment 6 mesos.
0: Doncs senyor Isidre Masalles, president de la Comissió d'Enginyers a les Administracions Públiques del Col·legi d'Enginyers Industrials, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre aquesta regulació i com està la situació ara mateix. Molt amable.
1: Escolta'm, encantat i molt agraït de que em feu difusió, perquè tot i que les comunitats de propietaris comencen a ser conscients i els administradors de finques em consta que estan fent una tasca molt important, però la feina que feu des dels mitjans de comunicació sempre és molt útil. Per tant, moltes gràcies a vosaltres també.
0: A tu, per haver atès la trucada i explicar-nos quina és la situació i d'aquesta manera. Recordo, 3/4 dels ascensors a Catalunya aproximadament encara no s'han adaptat a les noves normatives de seguretat, i això en funció de com sigui de greu aquest incompliment, doncs pot significar la paralització de l'ascensor. Ara, quan vingui la factura de quant costa adaptar l'ascensor a la comunitat, això ja en parlarem, perquè això seria una altra història també a xerrar. Quant costa adaptar un ascensor, en funció, suposo, també de la seva antiguitat, a les normatives que marquen. Va, que de seguida parlarem i intentarem ser una miqueta més savis. En rebrem en aquest estudi en Alfred López, el nostre divulgador de curiositats, autor de la saga de llibres, ja està listo que todo lo sabe, llibres plens de curiositats. I avui, entre altres coses, parlarem de l'origen de moltes paraules, de moltes paraules. Aquestes paraules que moltes vegades triguen molt en arribar a ser acceptades pel diccionari de la RAE. Que això és una altra història, que algun dia parlarem, encara que sigui per curiositat, el per què es triga tant en acceptar moltes paraules que de cop i volta, que ja són utilitzades àmpliament per la població, per la RAE. Va, que de seguida parlem de curiositat per ser una miqueta més savis, aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
4: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
2: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
6: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
2: Con la nueva app de COPE, olvídate.

0: dèiem, a l'octubre del 2001. Des d'aleshores, més de 800 alumnes s'han format. En l'actualitat, 124 alumnes i un 58% són dones. Amb una d'aquestes alumnes hi ha estat la nostra companya Mar Puerto.
1: Sí, la Maria Arrufat és estudiant de tercer curs de grau en pilot d'aviació comercial i operacions aèries i des de ben petita ha tingut aquesta vocació. La seva família ha tingut molt a veure, diu, en el desenvolupament d'aquesta passió.
2: Jo quan era petita viatjava bastant en avió amb els meus pares i m'encantava estar a l'aeroport, en especial a l'aeroport. Uh-huh. I doncs jo li vaig dir a la mamà: mama, jo vull ser azafata d'avió. I ma mare em va dir: i per què azafata i no pilot? Jo devia tindre 6 o 7 anys.
3: Sí.
2: I jo em pensava, clar, jo m'havia volat amb una pilot dona i em va dir que jo també podia ser pilot i des de llavors, al vol, aquell mateix vol que vam agafar aquell dia, em van deixar entrar a la cabina, vaig veure el que era el pilot i el seu uniforme i la cabina i tot, i ja des de llavors que no he callat.
1: Ara, a l'estar al tercer curs, la Maria encara no pot fer-ho tot. El seu objectiu és acabar pilotant vols comercials, però mentrestant assegura que li està agradant més del que es pensava l'experiència de volar.
2: Volar és més guai del que m'esperava. Fins ara he volat avionetes amb monomotor, o sigui, només tirant un motor.
3: D'acord.
2: I ara, quan comenci el següent curs, ja començarem a portar avions bimotors més grossos. Llavors ja podré portar avionetes, però més grosses.
1: De fet, la vocació de la Maria és tan gran que fins i tot la seva germana petita ha decidit seguir el seu mateix camí. Al final, la família Arrufat sembla ser que serà una família de pilots.
0: Mané. I saludem a migdia de COPE Catalunya i Andorra, marxem cap a Reus, el professor de Ciències i director d'Investigació Científica, Toni Vallès. Toni, benvingut i molt bon dia.
4: Bon dia, Sergi.
0: Passar una feina privilegiada, no? A Reus, amb avions, amb una passió convertida en professió, podem dir que ets un privilegiat.
4: Sí, tenim molta sort d'estar aquí, la veritat. El fet d'estar a Reus és l'aeroport que tenim aquí a prop i això és un gran avantatge. A Barcelona seria impracticable.
0: Home, l'aeroport de Reus es cau, no?, com un guant per fer aquests estudis. Per cert, hi ha 4 simuladors i 12 avions en cartera. Com se fa la pràctica?
4: La pràctica la comença en el segon any, perquè el primer any és més de teoria, no?, per fer més efectives, no?, les hores d'aprenentatge en vol i també en vol simulat. I bé, doncs el que fan és... cadascú té el seu instructor assignat, el instructor de vol seria com el professor, però que és pilot, ja professional, i van a l'aeroport, i agafen l'avió, i tot això amb un ordre, no? amb un roster que tenim per als horaris ben establerts, i simplement, doncs això, van volant, tant el vol real com el simulat. Ja. No sé si vols veure la diferència entre el que fan el vol real i el simulat.
0: Sí, home, suposo que la diferència ha de ser important, clar. Ha de ser com participar en un joc i formar part d'en vell, no?
4: Sí, poder, a vegades es pensa que primer fa el simulat i després fa el real, però no és exactament així. De fet, comencen amb el vol real perquè les maniobres que fan el vol real directament fan tot en visual, que és mirant. És a dir, les referències visuals que tenen sempre l'instructor al costat que pot pilotar, igual que seria el carnet de cotxe que tens el professor al costat que pot tocar tot el rato, doncs aquí també passa, tenen dos mandos i l'instructor pot agafar els mandos en qualsevol moment. Llavors, això, el vol real el fan més aviat amb vol visual, que miren maniobres i van a l'aterratge i van practicant. El vol simulat el que es fa és practicar emergències, és practicar què passa si estàs dins d'un núvol. Clar, això no es pot fer en el vol real. I, de fet, és més avançat. Per tant, el vol simulat l'aprofitem per fer aquestes situacions que no podries fer al vol real. Així que, encara que sigui una mentida, comences amb el vol real i després fas el vol simulat.
0: Sí, però segurament que molts oients això no ho sabien. Des de l'escola han sortit 700 pilots, hi ha 172 alumnes amb 58 professors. Ho parlo gairebé de la ràtio, no? Que és dos alumnes per un professor, evidentment hi ha diverses especialitats. El 58% ara de les matriculades són dones. Fantàstic aquest canvi de paradigma. Ara hem escoltat, doncs, amb una alumna. Hi ha hores d'ara una gran acceptació, Toni, i una gran passió per ser pilot d'avió?
4: La passió sí que hi és, i això ho veig, que tenen vocació, no?, per venir aquí, perquè el grau que fem està molt enfocat en això, en aviació de comercial, sobretot, però també altres maneres, però de pilot, bàsicament, no? Llavors, la vocació la tenen des de que neixen molt. Jo els hi pregunto quan van decidir-ho, i tots de petits ja volien. Llavors, la vocació hi és. I el fet de...

0: Les noies, clar, jo crec que no estaven acostumats, diguem, la població general no estava acostumats a veure noies pilotant avions i això feia potser que les noies no s'hi posessin. I com que a poc n'estan veient més, jo crec que està fent com un efecte exponencial en què cada cop n'hi hauran més i més, que és el que estem trobant també. Cada cop trobem més noies perquè veuen més referents que són noies pilot. I evidentment no hi ha cap diferència en ser o home o dona pilot perquè tots ho poden ser d'igual manera.
1: Passar el cost del curs se pot arribar als 130.000 euros. Seria aquesta la mitjana del cost?
0: Sí, clar, depèn també de l'any i ens afecta bastant l'economia general del gasoil, perquè la majoria de la matrícula se'n va cap als avions. Clar. És a dir, és el manteniment dels avions i les hores de vol és el que més costa. La resta de cost, diguem, de classes serien similars a la resta d'universitats. Però el fet de ser fundació sense ànim de lucre demostra que el cost és el que és, perquè tots els beneficis van cap als avions, no? Cap a millorar els avions i el sistema. I sort tenim la solidesa econòmica dels nostres patrons, no? Universitat Rovira i Virgili, l'Ajuntament de Reus, la Generalitat de Catalunya i el COPAC, que sempre estan allà al darrere per que pugui passar.
1: Per un pilot d'avió, una vegada sap a pilotar, necessita en aquest cas una formació contínua per continuar pilotant avions o ja amb els coneixements que té adquirits ja en té prou?
0: No, la cara que posen quan acaben la carrera els diem que estudiaran tota la vida és curiosa, perquè clar, ja, primer es pensen que faran aquests 4 anys d'estudi i ja està, però no, és evident que han de fer una formació contínua tota la vida. Pel que comentes dels canvis tecnològics, per començar, perquè en sé que agafaran un avió després n'hauran d'agafar un altre. A més, el manual pot canviar segons la companyia, encara que sigui el mateix avió. És a dir, han d'anar aprenent tota la seva vida, no? I a més, han de mantenir aquesta habilitat que tenen amb el maneig de l'avió, no? Això fan simuladors tota la vida, és a dir, per llei, no? Diguem, d'aviació. Per tant, això ho han de tenir.
1: Toni Vallès, enhorabona, són 25 anys al Centre d'Estudis Superiors d'Aviació de Reus. És una xifra molt interessant, més de 700 pilots i, a més, el més interessant de tot, que hi ha futur. Toni, gràcies des de Reus i bon migdia.
0: Moltes gràcies, Sergi.

0: Doncs aquesta és la llista d'Espanya, és la llista de Luis de la Fuente, anunciada en un vídeo amb la presència, amb la veu, com heu escoltat, del rei d'Espanya, del seleccionador, llista anunciada per Ciutadans des de diferents punts de la geografia espanyola, llista amb 8 futbolistes del Barça. Finalment han entrat Gavi i Eric, que eren els dubtes. Crida l'atenció, cap futbolista del Real Madrid a la convocatòria. José Luis Gil, molt bona tarda.
1: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
0: Comencem escoltant, abans que res, les explicacions que ha donat el seleccionador sobre les diferents decisions que ha hagut de prendre.
1: Sí, en aquest acte, amb tota la pompa i tota la circumstància que requeria, la llista d'Espanya, una de les principals favorites pel Mundial, en aquest edifici de Movistar, moltes coses, moltes preguntes pel seleccionador i, evidentment, per la part que ens toca, molts de noms propis vinculats a aquests 8 jugadors del Barça que acaben anant al Mundial. Començarem per Eric García. Per què Eric García entra en aquesta llista de 26? Estava que sí, que no, que sí, que no. Al final està dins. Arguments del seleccionador per ficar-lo.
2: ¿Por qué vienen Eric y Pubil? Creo que es de todos conocido y los que seguimos el fútbol, que somos la gran mayoría, el rendimiento que han ofrecido estos dos futbolistas, tanto también como otros jugadores, insisto, que estarían en disposición o con la posibilidad de estar con nosotros, pero es que cuando uno tiene que tomar decisiones, las toma evidentemente consciente de la importancia, de la necesidad, de lo que te puede aportar cada uno. Hemos creído que era el momento oportuno, porque están viviendo además un momento muy bueno en lo personal, en lo futbolístico, y eso nos ha invitado a tomar esa decisión.
1: Torn per Gavi. Possiblement quelcom més que un jugador a la selecció espanyola, si hem de fer cas a les paraules de Luis de la Fuente. S'ho ha guanyat i, a més, és un jugador que amb l'estima del vestidor, a la mínima, havia d'estar dintre d'aquesta convocatòria.
2: Para nosotros es un motivo primero de una gran alegría en el plano personal, porque es un chico, un jugador, una persona muy querida. Y en lo futbolístico, como dije el otro día, no le ha regalado a nadie nada. Se lo ha ganado, ha entrenado muy duro, se ha recuperado de lesiones durísimas. Es un ejemplo para mucha gente, el poder de convencimiento, de sacrificio, de superación, para poder estar al nivel que ha estado en el Fútbol Club Barcelona, con lo bien que lo han hecho todos.
1: I què passarà amb Lamine Yamal? Actualment de baixa, actualment lesionat. Tal com va explicar fa uns dies l'Helena Condis, el full de ruta era que estigués minutets pel tercer partit que tanca la lligueta contra Uruguai. Arriscar, no arriscar, gestió d'aquesta lesió, parla Luis de la Fuente.
2: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. Las fechas, los datos que tenemos, el informe que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo. Porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un Mundial. Y pasa por ganar todos los partidos.
1: Home, molt malament s'ha de donar perquè Espanya no guanyi els dos primers partits de la lligueta.
0: Són Cabo Verde i Aràbia.
1: Sisplau, Cabo Verde i Aràbia, eh? Amb tot el respecte del món per Cabo Verde i per Aràbia. I Joan García, la porteria. Joan García va al Mundial, es queda fora Remiro. Joan García, la porteria i aquest debat. Hi havia un primer debat de si havia d'entrar o no entrar a la llista de 26. Ara es comença a generar un altre debat. Qui ha de ser el porter d'Espanya? El debut d'Espanya al Mundial contra Cabo Verde. No li fa por aquest debat a Luis de la Fuente.
2: No, pero es que, Rafa, ¿por qué no hablamos de David Raya? Es que es tremendo, es tremendo. De verdad, yo de verdad me quedo asustado. Hablamos solo de Unai, de este caso de John. Hablemos también de David Raya. Es que estoy muy tranquilo. Es que sé que el portero que vaya a jugar... Es que fijaros que tres porteros tenemos y se ha quedado Ale Remiro fuera y se ha quedado otros compañeros fuera. Es que tenemos los mejores porteros del mundo. Entonces, el debate será el que sea, pero en cualquier caso, el 33% de la población estará con uno, con otro y con otro y vamos a aceptar seguro. O sea que estás muy tranquilo, de verdad, Rafa. Muy tranquilo.
1: Respecte a aquesta dada aclaparadora, 8 futbolistes del Barça podien haver estat 9 per cap jugador del Madrid. Clar, Luis de la Fuente ho té molt fàcil. Per mi no són jugadors ni del Barça, ni del Madrid, ni de l'Atlètic, ni de l'Arsenal, són jugadors de la selecció espanyola.
0: Tenim aquí també a l'Helena Condis, que segueix el Barça a la Copa i seguirà la selecció espanyola durant el proper Mundial. Condis, hola, bona tarda.
3: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
0: Claríssim el protagonisme del Barça en aquesta convocatòria.
3: La columna vertebral torna a liderar la selecció, torna a liderar Espanya. En total, ara ho deia el Gil, 8 jugadors del Barça, 5 ja els donaven per fet, Cubarsí, Pedri, Olmo, Ferran i Lamine, i es confirmen doncs les tres incògnites, Joan, Gavi i Eric. Acaba de publicar Gavi a les seves xarxes socials un missatge. Recordaràs que va estar al Mundial de Qatar amb Luis Enrique, però es va perdre l'Eurocopa per la greu lesió al genoll. Doncs explica Gavi en aquest text: un sueño hecho realidad, poder jugar mi segundo Mundial, pero este va a ser distinto después de todo el sufrimiento de caer y levantarme dos veces en tres años. Os aseguro que voy a dar todo lo que está en mí para traeros la Copa del Mundo a casa. És que Gavi no juga amb la selecció espanyola des que es lesiona de gravetat, precisament en un partit amb Espanya, al novembre del 2023. Ha sigut una temporada complicada, ha lluitat en els darrers mesos per estar al Mundial i s'ha complert aquest somni després de signar uns últims mesos des de que reapareix amb el Barça el 15 de març espectaculars, demostrant que la lesió, les dues lesions del genoll han quedat enrere. Joan García se n'ha assabentat que anirà al Mundial a dalt d'un avió, està camí de desconnectar uns dies amb la seva parella. Ell ja tenia esperances, de
0: home,
3: poder
0: que
3: anar a la convocatòria.
0: Que anava, jo crec que la gran sorpresa hagués estat que no hagués entrat.
3: Trofeu Zamora, el porter menys golejat de la Lliga, el millor de la competició domèstica. El Marc ja va debutar amb Luis de la Fuente després de molt debat, de molta polèmica. Fins i tot es va estrenar uns minuts a Cornellà al Prat contra Egipte. A més, a l'entorn de la selecció destacaven en aquella aturada que els va sorprendre molt positivament la integració de Joan García, també com elevava el nivell als entrenaments i com es va adaptar de ràpid amb la resta de companys i va respondre doncs a les ordres del seleccionador i de tot el cos tècnic. La gran novetat, podríem dir, que és Eric García, que també va estar amb Luis Enrique al Mundial de Qatar, però que no entrava als plans de De La Fuente des que va arribar com a seleccionador al desembre del 2022, premi al rendiment d'aquesta temporada i també doncs, a la seva polivalència, lateral dret, mig centre, central, on el vulgui utilitzar en un Mundial tan llarg, allà rendeix Eric García. Estan tots al 100% menys Lamine Yamal. Ja vam explicar aquí que el primer partit i el segon podria jugar uns minutets per ja tenir ritme, arribar amb ritme contra el tercer de la fase de grups, que és contra Uruguai. I bon detall de La Fuente, que s'han recordat de Fermín, que malauradament és el futbolista que es perdrà aquesta Copa del Món.
0: Sí, si no haguessin estat 9 jugadors del Barça a la convocatòria, i també comentar l'entrada de Marc Bernal en aquest grup de futbolistes de suport que estaran a la primera fase de la concentració, i que està clar que amb aquest gest Luis de la Fuente pensa en ell com un futbolista important de cara al futur de la selecció espanyola.
3: Declaració d'intencions, perquè recordaràs que l'Eurocopa també el tram inicial hi va ser Pau Cubarsí, després va caure de la convocatòria i un cop el va veure exercitar-se, ha vist el seu rendiment i la seva evolució, segurament serà el central titular a l'eix de la defensa. Veurem qui acompanya en aquest cas a Cubarsí, per tant també molt bona notícia per Marc Bernal, que és un altre jugador que, com Gavi, ha superat una greu lesió del genoll, i això fa que futbolistes que es perdin doncs aquestes cites com Fermín tinguin esperança, perquè veuen que els seus companys ho han passat molt malament, han patit molt, però han lluitat per ser-hi i tenen la recompensa, en aquest cas Gavi, també Marc Bernal, per fer aquest primer tram doncs, de futbolistes joves que ajudaran a exercitar-se els que van al Mundial.
0: Molt bé, doncs ja tenim la llista, Helena. Recordem, abans del debut al Mundial, que és el 15 de juny davant Cabo Verde, Espanya juga dos partits amistosos per rodar contra Iraq i contra Perú.
3: Primer a Corunya i després el dia 4 i després a Perú. Ja t'ho diré, a Mèxic, a Puebla, que diuen que és molt bonic. No sé, no hi he estat mai. Nosaltres, el Miguelito i jo i el Sergio, volem ja el dia 5 a Atlanta, allà a Chattanooga, i estarem en aquest primer amistós, en aquest segon amistós contra Perú, i evidentment també la cadena COPE cobrirà el primer amistós contra Iraq a Corunya.
0: Perfecte, Condis, doncs que vagi tot molt bé, estarem en contacte permanent.
3: Perfecte.
0: T'escoltarem a totes hores a la COPE, seguint Espanya al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Les 3 i 20, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
4: La imatge del dia.
5: La imatge del dia és el vídeo de la presentació de la llista del Mundial. Un vídeo, per a mi, molt imaginatiu, diferent, però tipus el de la loteria de Nadal. I m'he volgut fixar, sobretot, en l'actriu o l'actor o el figurant del carrer que han escollit per dir el nom de Joan García, del Marc Pubill i de l'Eric García. El Joan García, ha dit Joan García, l'ha dit un bibliotecari. El Marc Pubill, una simple oficial de policia. L'Eric García, també García, una fornera. Jo estava esperant sobretot la presència de l'Eric García, que ha fet una enorme temporada i que dona garanties a diferents llocs de la defensa i al mig del camp. M'ha agradat veure un transistor, la ràdio, des de sempre comptant el que passa als Mundials des de 1962 a Xile amb les narracions del Matías Prats fins ara. Tornant als figurants del vídeo, segur, hi ha hagut un muntatge per seleccionar els 26, perquè altres figurants hauran gravat el nom d'Àlex Remiro, o Fermín, o Javi Guerra, per exemple, però finalment no caben més de 26 i no han sortit al vídeo tots. 9 catalans, 8 del Barça, 7 de la Masia, xifres molt semblants als que van guanyar el Mundial de Sud-àfrica. Llavors, 7 catalans, 7 del Barça i 8 de la Masia. Llavor de color blaugrana per a la selecció espanyola.
4: Manol Oliveros, Esports Cope.
0: Gràcies, Oli, per la imatge. 3 i 22. Després seguirem comentant aquesta llista de la Fuente, el nostre debat amb el Minguella i el Poli. Ara fem una pausa i després abordem la gran alegria del cap de setmana, el Barça femení i el drama, el descens del Girona.
6: Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si ya haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: salva. Qué manera de terminar el partido, con dos golitos, resolviendo con un latigazo y después con un mano a mano ante Elner para golear en una final al equipo con mejor palmarés de Champions, al equipo con más historia, pero demostrarle que el mejor equipo de Europa ahora mismo es el Fútbol Club Barcelona. Marca Salma para Joelo, doblete en el partido, el cuarto del Barça. Barça 4, Olympique de Lyon 0.
1: El Barça femení que torna, ha tornat d'Oslo amb la quarta Copa d'Europa sota el braç. El nostre enviat especial a la cita ha estat l'Edu Adia. Hola, Edu, bona tarda.
2: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
1: Que has complert la missió, eh? Vam enviar a Oslo a aconseguir la quarta Copa d'Europa i has tornat amb la Copa, eh?
2: Sí, i amb una final, eh? Amb dues cares. Una primera part on el Barça va passar malament, amb Catacoll i el Bar salvant el conjunt de Pere Romeu, i amb una segona part que ja és història del Barça amb els doblers de Bapajor i Salma a la recta final. La quarta Champions, com deies, en 6 anys, i la segona final guanyada a l'Olympique de Lió, el rei d'aquesta competició, amb 8 títols. De Budapest a Oslo, amb el 4-0 contra el conjunt francès, el Barça tanca una temporada històrica amb les 4 copes a la butxaca, Lliga, Champions, Copa de la Reina i Supercopa. És el segon pòquer de la seva història i l'equip segueix sent el referent del futbol mundial. Una temporada perfecta del Barça Europa, invicta aquesta Champions, i un déu també per l'afició. Uns 4.000 van donar suport a l'Oleval Stadion pels 700 de l'Olympique de Lió.
1: Has anomenat a Eva Payor, a Salma Parayuelo, clares protagonistes perquè van marcar 2 gols cadascuna a la final. Jo no em vull oblidar de Catacoll, que va fer un partidàs sota pals, i quan el partit estava igualat va ser també peça clau en la consecució d'aquesta quarta Copa d'Europa per part del Barça femení. La victòria a Oslo i la celebració ahir a Barcelona por todo lo alto.
2: Sí, ho deia ara mateix, no era un viatge fàcil per arribar fins a la capital noruega, amb diverses escales per mitja Europa, però aquest equip té una cosa que el fa diferent. Per això ahir més de 5.000 persones van gaudir a la festa del Barça, aquesta festa que va ser l'avinguda Maria Cristina, amb Catacoll i Patri repartint joc, el show de Justa i la Porta, en Quica cantant Rosalia. Moltes imatges va deixar la...
1: Quica, la gran animadora, no?
2: Sí, jo diria que Patri i Catacoll, sobretot, sí. I Quica també, sí. Perquè no sé què té aquesta noia,
1: bueno,
2: que
1: enganxa
2: l'afició. Després també les més apagades van ser una Valle, Mapi, no sé si també perquè el que passarà d'aquí uns dies, que ja ho veurem, però una de les imatges va ser la festa i aquest discurs d'Alexia per la final de la temporada que ve a Varsovia.
3: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
1: Quédate, sí. Aquest és el tema ara, Edu, Alexia. Què passarà
2: clàssic,
1: amb Alexia?
2: Un clàssic d'Alexia. Hi ha moltes carpetes obertes, moltes jugadores que acaben contracte aquesta temporada. El cas d'Alexia és el més incert. L'any passat el PSG va trucar a la porta, però l'objectiu era tornar a guanyar la Champions després del que va passar a Lisboa contra l'Arsenal. Sempre li hem preguntat, sobretot a la capitana del Barça, durant aquests dies previs a la final a Oslo, i sempre ha dit que ja ho veurem, i les llàgrimes del partit contra el dia del Bayern de Múnich doncs no ajuden aquí al Camp Nou. De la resta, Mapi apunta al London City, també a la Premier, baixarà on avall a l'Arsenal, i no està clar amb el que passarà Salma i Marta Torrejón, la segona capitana de l'equip, on ha tingut un rol més secundari aquesta temporada. Més optimisme hi ha amb les renovacions de Per Romeu i Graham Hansen, el tècnic i la jugadora Noruega, són les dues renovacions que estan més avançades ara mateix.
1: Sí, sí, després d'aconseguir aquesta quarta Copa d'Europa, ara el que toca és obrir totes aquestes carpetes de futur i anar solventant diversos temes, que hi ha molts temes oberts sobre la taula i hi ha temes molt importants. El capdalt és si Alexis seguirà o no, ho sabrem els propers dies. Edu, gràcies i felicitats.
2: Una abraçada. Deixa'm apuntar que hi ha 5 jugadores a l'11 ideal de les Champions del Barça: Catacoll, Mapi, Patri, Alexia i Eva Pajor.
1: L'alegria del cap de setmana al Barça femení, el drama, el descens del Girona.
4: La quiere el Girona, la puede tener, hay una caída de Rincón, la saca el Elche, pero la tiene todavía para que se la quede el Girona, falta en ataque, todavía no ha pitado el final, o sí, y ahora sí, todavía no, porque está diciendo que hay que esperar, ahora sí, se acabó el partido. El Elche salvado, el Girona desciende a segunda división, Albert.
5: Desolación total en el Girona. Jugadores sentados, jugadores llorando sobre el terreno de juego de Montilivi. Es un jarro de agua fría, un golpe durísimo para el Girona.
1: Duríssim, Albert Díez, bona tarda.
6: Què tal, Vallori, com estàs? Bona tarda a tothom.
1: Ha estat una temporada molt d'altibaixos, va començar molt malament, després semblava que el Girona s'havia recuperat i fins i tot el vam donar pràcticament per salvat, però clar, quan no ets capaç de guanyar cap dels últims 8 partits de Lliga, te'n vas.
6: Sí, el cop és igual de dur que si haguessis perdut amb un gol que t'hagués fet l'Elx al temps afegit. Potser hagués estat més cruel aquesta forma de tornar a segona 4 temporades després, però la realitat és que ja venim de l'herència de la temporada on el Girona va disputar la Lliga de Campions, on va signar un 13 de 57 a la segona volta, que jo crec que era un bon avís pel que ha acabat passant aquesta temporada, que vas començar malament, amb 3 jornades, les 3 primeres amb 3 derrotes que et van portar a estar 133 dies en zona de descens, després efectivament va revitalitzar el grup, però això és de dinàmica. Si tenim el cas, l'exemple, tot el contrari, del Llevant, que semblava que s'havia quedat sense opcions d'assolir la permanència i ha fet un tram final de temporada espectacular, tot el contrari que el Girona, i manté de forma solvent la categoria. El Girona baixa amb 41 punts, allò de amb 40 et salves, ja fa temporades que no és així. El Girona baixa penúltim.
1: I amb 42 hi ha hagut equips que s'han salvat i hi ha hagut equips que no.
6: I a l'Elx li hagués, dic per com estava la configuració de resultats, li valia perdre als últims minuts a Montilivi, que és el que li reclamava Arnau a la banqueta del conjunt de Saràbia, en aquest cas de Joan López, perquè Saràbia estava sancionat, però òbviament no te la pot jugar, ni ho hagués fet el Girona si estigués en el cas contrari, perquè arriba un gol en un altre camp i allò no et serveix. Són 6 temporades a l'elit del futbol en 2 etapes, 2 campanyes, la primera vegada que va assolir la màxima categoria del futbol espanyol al Girona, ara 4 temporades consecutives en una segona etapa on en aquest projecte, òbviament, el Girona ha fet història, perquè recordem que ha signat una tercera posició a la Lliga, només per darrere del Barça i el Real Madrid, i pocs equips poden dir que han disputat la Lliga de Campions. Són 14 equips espanyols que han disputat la màxima competició continental. Anem a sentir, perquè ara en parlarem, aquesta és la realitat, no? Però avui jo crec que la pregunta que de moment no té resposta és i ara què? Sentim Michel Sánchez.
7: Creo que he fallado a la afición, al club y a la provincia. Es así, difícil de asimilar, duro, porque han sido 5 años increíbles, que siempre hemos conseguido salir adelante, que me siento muy responsable. Nuestro club tiene que mirar hacia adelante, tenemos que hablar, hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. No es el momento de pensar en nada más que en el Girona tiene que volver a Primera División.
6: Jo crec que hi ha situacions paral·leles amb el primer descens. En aquella època, Quique Cárcel no es va atrevir a destituir Eusebio Sacristán. Va signar les 10 últimes jornades sense cap victòria. I ara, situacions diferents, perquè jo crec que té molt més crèdit. Michel és l'entrenador més important de la història del Girona. Ha encadenat, com tu apuntaves en els destacats del programa, en titulars, 8 jornades sense guanyar. Al final, si no ets capaç de guanyar l'Elx a casa a l'últim partit, quan el gol que tu fas per igualar el gol inicial d'Álvaro Rodríguez del conjunt il·licità arriba d'un rebot, doncs és que no ets mereixedor de seguir a primera. Ànims molt encesos, sobretot contra la directiva, crits de directiva dimissió, pintades ahir a la ciutat de Girona, sobretot amb crítiques molt dures cap a Pere Guardiola. Recordem que el Girona té 3 màxims accionistes. Un és Pere Guardiola, l'altre és el Grup City. Per aquells que des del desconeixement ens han volgut vendre que això era un talonari sense fons del Grup City, es demostra que no, amb els fets a la mà. I l'altre és Marcelo Claure, que és un empresari de Bolívia que va ser un dels fundadors i un dels pioners amb l'Inter de Miami. Ara què? Doncs primer saber si Michel segueix o no. Després si continua Quique Cárcel o no, perquè això pot ser un efecte cascada. I després què passa amb molts jugadors que els hi signes aquesta clàusula de en cas d'un hipotètic
1: si descens que quedes alliberat,
6: quedes no? alliberat. Que d'una banda allibera el Girona d'haver de complir un contracte, d'haver de vendre o malvendre algun futbolista, però tens menys poder adquisitiu. Mira, ahir Ramon Fuentes, el company a Mundo Deportivo, explicava, perquè la gent es faci una mica la situació i el paral·lelisme que pot haver-hi amb aquesta temporada. Aquesta temporada el Girona ha rebut 55 milions d'euros per drets televisius. La temporada vinent a segona rebrà entre 8 i 9.
1: I com no pugis a la primera, això es complica encara molt més.
6: Sí, és a dir, ara t'anava a apuntar que tindrà, hi ha un fons que la Lliga guarda perquè l'impacte del descens sigui menor, que en aquest cas, per moltes variables que tampoc detallarem, perquè si no serà impossible entendre la pel·lícula, rebrà entre 13 i 14 milions d'euros aquesta propera temporada. I després, per classificació, aquesta penúltima posició li dona entre 1,5 milions i 2 milions d'euros. Això, de moment, sobre aquestes xifres, t'has de moure. És a dir, la diferència és brutal. Estem parlant del desè pressupost en quant a massa salarial de primera. És un cop molt dur, és, no diria un daltabaix, perquè el projecte, excepte que ens ho facin veure, continua, no només a nivell estructural, sinó també de, per exemple, la construcció, ampliació de la ciutat esportiva, però és que has de refer absolutament tot. I em consta que s'està treballant, a veure quan, avui en principi no ha d'haver-hi cap novetat ni cap notícia, el Girona comença a donar, a comunicar com començarà a caminar en aquest projecte de segona divisió a partir de la temporada vinent.
1: S'ha de tornar i s'ha de tornar la propera temporada, perquè si no la cosa, com comentem, es complicaria encara més. 3:35, abans del debat, un apunt del Madrid. És una de les grans notícies també, Gil, del cap de setmana, i és que finalment s'ha confirmat que hi haurà eleccions a la presidència del Real Madrid.
8: Aquesta és la sintonia de les eleccions a la presidència del Madrid.
1: Ha estat aleatòria.
8: Sí, aleatòria. Claro.
1: La que tira la màquina.
8: Bueno, en tot cas, notícia del dia. Enrique Riquelme ha presentat la seva seu electoral. El soci 43.858 del Madrid ja va donant passes després que la Junta Electoral li hagi validat la candidatura i sigui de totes candidat a la presidència del Madrid. Inauguració de la seva seu electoral. Val a dir que aquest document és d'abans que Luis de la Fuente donés la llista, però clar, estava cantadíssim que 0 o 1 madridistes anirien al Mundial. Y por aquí ha comenzado el primer clatallot de Riquelme a Florentino.
9: Sabemos que también hay una gran parte de lo deportivo, donde ya dijimos en pre-campaña que nos presentaríamos y teníamos un proyecto tremendamente potente e ilusionante para el madridismo. Lo tenemos, no me pidáis que lo comente todo el primer día, porque podemos ver como mucho, si tenemos suerte los madridistas, un madridista irá a la convocatoria cuando nuestros principales rivales pues van a llenar toda esta lista. Esperemos que, si los socios deciden, y así deciden, vamos a poder cambiar esa parte.
8: Ni un madridista, senyor Riquelme. I el segon clatallot, avui, a falta de més cromos que aniran sortint, suposo conforme avancin els dies, la reforma del Bernabéu no és, per tant, ha costat massa diners i ha aprofitat per reclamar que hi hagi debat cara a cara Riquelme Florentino.
9: Tiene los asientos después de una reforma de 1.700 millones más pegado al otro, más pequeños. La parte del socio, de los abonados, misma barra, mismos baños. Tienes que salirte 10 minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1.700 millones, ¿no? Ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa. No es un proyecto, como he dicho, que no es anti nadie ni contra nadie, es un proyecto a favor del Real Madrid.
8: Diuen les males llengües que Riquelme va marxar del Bernabéu 10 minuts abans que acabés el partit davant de l'Atlètic de Bilbao, potser va anar a comprar un bocata. La gran anècdota, Valllori, saps quina distància hi ha entre la seu de Florentino i la seu de Riquelme?
1: Estan a prop.
8: 75 metres.
1: Això anirà bé als companys que cobreixin les eleccions a la presidència del Madrid.
8: Surts d'un acte i vas a l'altre.
1: Escolta, i la data, el dia de les eleccions, no se sap encara, segur, no?
8: Jo, l'última vegada que he mirat la web, no hi ha encara data oficial. En principi, apuntem 7 de juny, diumenge 7 de juny, al bell mig de la visita del Papa.
1: 3:38, una pausa i de seguida el debat.
10: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
11: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
10: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
11: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
1: El debat que fem amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli. Hola, Minguella, bona tarda.
12: Com anem? Bé, com esteu?
1: Molt bé, i tu què tal? Tot bé? Tot en ordre?
12: Bé, sí, m'acabo d'arribar de Peralada, ja estic a Barcelona.
1: Sí.
12: I escoltant aquí a la COPE tots aquests lius que té el Madrid,
1: sí.
12: Alguns dels que té el Girona, que és totalment impresentable el que han fet a Girona.
1: Sí.
12: Jo
1: què és el que no t'ha agradat? Què és el que no t'ha agradat de la gestió?
12: Bueno, m'ha agradat que... És a dir, a veure, explica'm per què Madrid té quatre equips a primera i a Catalunya en tenen dos. I per què té el Girona, estàs a d'això i el deixes baixar.
1: Sí, sí. L'any passat jugant Champions i aquest any a segona.
12: Per favor, tu, vull dir això. Jo no sé qui ha fet els negocis allà i tal, però tu pots fer negoci, però tens de salvar l'entitat. Perquè l'entitat té 50, 100, 200.000 seguidors, i a part de tot Catalunya, i no pots deixar-lo caure de la manera que l'han deixat caure, perquè cada vegada que sortia un jugador interessant se l'emportaven, o el venien, aquells russos, aquells ucranians, tot això i tal, tot això, molt moviment de diners, al final per aconseguir que l'equip se'n vagi a baix, a la Lliga Espanyola, que és una lliga de pau parada, que només hi ha dos o tres equips i els altres batallen entre ells per salvar-se.
1: Sí, sí.
12: Jo estic molt enfadat com a català, molt molest de la manera que ho han fet, la veritat. No puc acusar ningú perquè no sé qui són els últims responsables, però tenir un equip a primera, tenir d'això i tal, i no saber conservar-lo, és realment imperdonable.
1: Sí, sí. Hola, Poli, què tal?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, pues bueno, ya ves, recta final de temporada, con alegrías y decepciones.
13: Como siempre, pero esto pasa claro, todos los años, esto no cambia.
12: Claro, sí.
13: Puede vestirse de otra manera o tener otra cara, pero es igual todos los años. Al final todos los años hay problemas, y más cuando hay años, como por ejemplo en este año que el Madrid no ha ganado nada, pues pasa lo que pasa. De hecho hay hasta elecciones y todo el tema.
1: Sí.
13: Y bueno, pues evidentemente ahora ya cada uno puede tener su opinión. Hoy me ha gustado mucho a mí la presentación de Riquelme, me ha encantado, me ha gustado mucho como ha hablado, y si sigue por este camino creo que se lo va a poner bastante
1: difícil. ¿Sí? ¿Crees que le puede dar batalla a Florentino?
13: Sí, porque me ha gustado que no ha querido vender ninguna moto, no ha querido vender jugadores, no ha querido vender entrenadores, no ha querido vender un proyecto de no sé qué, no sé cuántos, todo basado en lo mismo para poder engañar incluso al socio o poder contar una historia. Creo que ha ido y ha tocado un tema muy importante, que el socio es lo más importante que puede tener un club, y eso mejor que nadie te lo puede decir José María también, que lleva toda la vida y lo que ha vivido y la experiencia que tiene. Y entonces yo creo que si él se enfoca en esto, y es verdad lo que está diciendo, que yo estoy convencido que es verdad, no tengo ninguna duda, porque además yo he oído quejas de amigos míos que son socios incluso compromisarios y que son gente que lleva 70 años y 60 años de socio de Madrid y tienen muchos problemas para sentarse en el asiento y para ir a los servicios y todo este tipo de cosas, pues creo que lo va a dirigir muy bien y va otra cosa es que gane. Pero de momento me gusta su propuesta, me ha encantado hoy.
1: Bueno, Minguella, tú sabes mucho de elecciones, que te has presentado unas cuantas.
12: Sí, sí, bueno, yo creo que una cosa muy, muy clara. Es decir, Florentino ha sido un gran presidente, ha dado impulso al Madrid. Acordémonos de los últimos presidentes que tenía el Madrid, que duraban poco, que se peleaban entre ellos, que había cambios, todo esto. Florentino le ha dado continuidad, pero en la vida, en el fútbol, hay momentos que hay que hacer un cambio. Yo no abogo porque Florentino siga o no siga, esto es un problema del madridismo, pero quiero decir que cada cierto tiempo las empresas hay que removerlas, hay que darle otro cariz y tal. Y el fútbol, en estos 15 o 18 o 20 años, 25 que lleva Florentino, ha cambiado mucho. Ha cambiado la manera de captar jugadores, de enfocar campeonatos, ha cambiado mucho. Y tienes que tener gente muy profesional. Y yo hoy no sé quién rodea a Florentino en el aspecto profesional. Es decir, la gente que él tiene seguro en la empresa, en ACS, que deben ser primeras figuras, primeras firmas en su empresa, tienes que tenerla también en un club como el Madrid o como el Barça, porque si no, no te comes un arrosco.
1: Ok, cambio de tercio, que quiero comentar la lista, que es la noticia del día. Poli, de la lista, ¿hay algo que te haya sorprendido? ¿Hay algún futbolista que tú crees que no debería estar o alguno que crees que debería estar?
13: Bueno, yo creo que esto va en gusto de cada, todos tenemos jugadores que a lo mejor nos hubiera gustado llevar y no están. El que hace esta lista es el seleccionador, el que tiene que entenderlo es el seleccionador. Luego nosotros tenemos la oportunidad, cuando vayan pasando los partidos y vayamos viendo el desarrollo, de poder decir pues esto, lo otro, ¿no? A priori, hombre, yo creo que para mí hay un futbolista del Betis que ha hecho una temporada, de hecho el Betis ha terminado quinto, está en la Champions, ha hecho una temporada extraordinaria, Fornals. Y no ver a Fornals en la lista, pues me sorprende.
1: Yo pensaba que iba a ser el que iba a sustituir a Fermín, ¿eh? en la lista.
13: Bueno, sustituir a Fermín es complicado porque ese futbolista...
1: No, ya, pero quiero decir, al no estar Fermín, pensaba, pues entrará Fornals, pero
13: a
1: no.
13: A mí me sobra Gaby, por ejemplo, pero bueno, eso van gustos. Ya. Creo que Fornals me parece que aporta muchísimo más que Gaby en todo, incluso en la recuperación del balón también, en la distribución, en el juego, en la solidaridad que hace con el centro del campo y la delantera. O sea, cada uno, esto te vuelvo a repetir, es gustos.
1: Sí, sí.
13: ¿Me explico? O sea, con Pedri no hay duda, con Fabián no hay duda, Zubimendi, en fin, hay algunos que no hay ninguna, Rodri, Merino... Bueno, Merino ha salido de lesión también. No sabemos cómo está Mikel Merino. Te vuelvo a repetir, el gusto de cada uno. Bueno, a mí me parece que lo que ha hecho mal con el portero me parece fatal también, porque esperar hasta última hora para hacer lo que ha hecho con Joan García, cuando el portero mejor de España y posiblemente duró para mismo y de los mejores del mundo, Joan García. Bueno, pues vuelvo a repetirte, para mí o jugaría Raya o jugaría Joan García, que son los dos que te pueden disputar la titularidad. Raya en el Arsenal lo ha ganado todo, viene ya todos los años siendo el mejor portero de la Premier, sí. Ha ganado este año la Premier y todo el tema, va a jugar la final de la Champions. Bueno, pues te vuelvo a repetir, a otros les parecerá que Unai Simón es el portero titular. Vale, pues sí, a mí no. Pero bueno, cada uno ya, esto ya es una cuestión de gustos, ¿no? En ese sentido. Y arriba, bueno, pues Oyarzabal, por supuesto, Olmo, bueno, es que Nico Williams, los que hablamos de siempre, ¿no? Me parece bien que lleve un 9-9 como es Borja Iglesias. Víctor Muñoz, me parece que es una de las sorpresas de esta temporada.
1: Me ha gustado mucho este chico este año. Muy
13: entonces,
1: bien.
13: Bueno, y ya Nico Williams y Lamine, bueno, Lamine ahora mismo ya está fantástico, ha terminado el año fantástico, Nico Williams no sabemos cómo está realmente.
1: Sí, sí. Sí.
13: Bueno. Pero bueno, esto ya va a ser un poquito más... de que el gusto de cada uno pueda cambiar cierto tipo de jugadores. Pero la lista, como te he dicho, el seleccionador es él y él es el que tiene que asumir este riesgo. Luego, por desgracia para él, nosotros que estamos desde la barrera, pues diremos, yo hubiera llevado esto, yo hubiera hecho esto. Bueno, sí, claro, sí. Muy fácil es hablar después, ¿no? Pero bueno, a priori, bueno, me parece muy bien la lista.
1: A él le toca hacerla y a nosotros, pues decir lo que nos gusta y los que no y tal, y comentarlo. Minguella, ¿qué tal sembra la lista tú?
12: Bueno, yo te quiero decir una cosa, porque el fútbol es tan divertido y es tan popular porque todos opinamos, todos claro. Tenemos nuestras razones, todos pros, contras y todo esto. Pero cuando hay alguien que dirige un grupo, como es el actual seleccionador, y este hombre, este seleccionador y su grupo, ha tenido los éxitos que está teniendo, que prácticamente España ha ganado Copas de Europa, todo lo que ha jugado y tal... Yo no me atrevo a discutirle nada.
1: Está bien.
12: Si usted
1: lo está haciendo bien, adelante, ¿no?
12: Adelante tú, es igual. Claro. A mí me gusta más aquí, es igual. Sí. Esto es así.
13: Porque, es lo que te he dicho.
12: Porque seleccionar es muy complicado. Claro.
13: Sí. No, esto va en el gusto personal luego de cada uno, es lo que te estoy diciendo.
12: Claro.
13: Pero que es que este nos ha llevado a ganar la Eurocopa, hemos ganado la Nación esta, lo que ha jugado y hemos jugado a la final. O sea que es que...
12: A ver.
1: Sí,
13: que
1: totalmente.
13: Una final por penaltis, o sea que tampoco es que... Entonces, claro, de todo lo que ha hecho, sí. Lo ha hecho tan bien que es muy difícil poder llevarle la contraria en algo, ¿eh? Muy complicado, muy difícil.
1: Y ahora por el Mundial. Bueno, lo dejamos aquí de momento, señores. Minguella, Poli, un placer, como siempre, gracias.
12: Un abrazo.
13: Hasta luego.
1: Seguir bien, adeu. Sí. Seguim.
10: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
11: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
10: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
11: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
14: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. A aquesta hora, el 57% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua, més de la meitat. Una tarda, doncs, de molta paciència, sobretot pels conductors que han circulat i circulen per l'AP7 i han patit cues de fins a 17 quilòmetres des de Subirats i fins a Martorell. Molta gent, doncs, ha aprofitat fins l'últim moment d'un pont marcat, sens dubte, pel bon temps i unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas d'un mes de maig. Molta calor, platges plenes i la part negativa són les 5 víctimes mortals que hi ha hagut a les carreteres en els darrers 3 dies. 3 de les víctimes mortals eren motoristes. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a la prudència en aquestes hores que encara queden de tornar a casa per evitar nous accidents i que aquest balanç tràgic continuï pujant.
1: Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: Com deia, 3 de les 5 víctimes mortals eren motoristes, una xifra de sinistralitat que costa molt de baixar, com ha reconegut el director de Trànsit. De les 49 víctimes mortals a les carreteres catalanes en el que portem d'any, una vintena eren conductors de motocicleta i això, doncs, obliga a tornar a posar el focus en la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu. Doncs estarem molt pendents d'aquesta operació tornada amb retencions i aturades a aquesta hora a la P7, però també a la C31, la C32, la Nacional 2 o la Nacional 340. Per tant, molta prudència a la carretera. I pel que fa al temps, si pensàveu que ja fa massa calor, doncs encara farà més en els propers dies. El termòmetre no pararà de pujar al llarg de la setmana, sobretot al litoral, prelitoral i quadrant nord-est. Estem per sobre del que tocaria per aquestes dates. Temperatures de ple estiu en un mes de maig. Hem repetit avui valors de 30 graus a l'interior i fins a 35 a Ponent i la Vall de l'Ebre. I com deia, encara poden pujar més en el que queda de setmana. Per tant, molta paciència, que això no ha fet res més que començar. I fem ara una petita pausa i a la tornada parlarem de la nova normativa de seguretat que afecta els ascensors, una normativa que es va aprovar fa 2 anys, però encara hi ha moltes finques que no s'hi han adaptat. Una adaptació que ha deixat en evidència que falten ascensoristes a Catalunya. Falten professionals qualificats en aquest sector que puguin fer totes aquestes modificacions. Ara mateix és que no donen a l'abast. De seguida parlarem amb el Jordi Serrats, que és el president del gremi.
2: La linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Estàs escoltant
4: COPE Lleida
2: 97.4 FM.
5: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
6: ¡Empieza España!
5: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
6: Hacemos el resumen de la primera parte.
5: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
7: Don Luis de la Fuente.
8: Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
5: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en cope.es, nuestra app y redes sociales.
9: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
10: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
11: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
9: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
11: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
9: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
9: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
12: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
13: Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
12: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
13: per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur?
12: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver,
7: 900-102-103.

0: A Catalunya hi ha més de 150.000 ascensors que s'hauran d'adaptar als nous requisits de seguretat que fixa la normativa estatal que es va aprovar ara fa 2 anys. I moltes comunitats de propietaris encara no han fet les modificacions. 3 de cada 4 ascensors, aproximadament, tenen una mitjana de 30 anys i, per tant, estaran obligats a adaptar-se a la norma. Actuacions que van des dels sistemes de comunicació d'emergència, els dispositius de control de càrrega o la substitució de guies de fusta, per exemple, en ascensors que són centenaris. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Yolanda.
0: Sergi, per començar, a veure quants ascensors hi ha a Catalunya i a quants afecta aquesta normativa.
1: Doncs a Catalunya actualment hi ha 200.000 ascensors en funcionament i, segons els càlculs dels enginyers industrials, 3 de cada 4 hauran d'incorporar millores obligatòries de seguretat arran d'aquesta normativa que va entrar en vigor fa gairebé 2 anys. Està a punt d'entrar. Va entrar en vigor el juliol del 2024. És a dir, més de 150.000 ascensors. El motiu principal és la antiguitat del parc d'ascensors, la mitjana supera els 30 anys i això obliga a moltes comunitats a adaptar sistemes de portes, frens, comunicació d'emergència o elements estructurals. El president de la Comissió d'Enginyers a les administracions públiques del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Isidre Massalles, explica que el volum d'ascensors afectats és molt elevat.
2: Efectivament, i justament per aquest motiu doncs hi ha un tap, perquè hi ha un munt d'inspeccions a realitzar i les empreses mantenidores, que són les encarregades de fer les modificacions, doncs també tenen un tap de feina, un volum de feina molt important.
1: La normativa obliga, entre d'altres, a millorar l'anivellament de la cabina, instal·lar sistemes que eviten el tancament de portes sobre persones o objectes, incorporar telèfons d'emergència i també mecanismes per controlar sobrecàrregues. Un dels punts més delicat afecta els ascensors més antics, aquells que es troben en edificis històrics, per exemple, de la ciutat de Barcelona, on encara hi ha guies de fusta o contrapès antics que s'hauran de substituir. Massalles recorda que si les deficiències detectades són greus i no es corregeixen dins del termini fixat, l'ascensor pot quedar fora de servei.
2: Si és molt greu, l'ascensor ha de quedar fora de servei immediatament. Si és greu, tens un termini que pot ser de 6 mesos o del que sigui. I si és lleu, s'ha de corregir també, perquè aquí la normativa catalana és una mica més estricta que la del Reial Decret, perquè els defectes lleus que no s'han corregit en termini es passen a considerar com a greus.
1: Des del Col·legi d'Enginyers Industrials també insisteixen en la necessitat d'informar les comunitats de propietaris perquè moltes encara desconeixen l'abast de les adaptacions obligatòries. Mentrestant, el sector admet que els terminis es poden allargar per l'acumulació d'inspeccions i la falta de capacitat tècnica per assumir totes les reformes pendents.
0: I què diuen els administradors de finques? Perquè, Sergi, és una normativa que afecta a milers de comunitats de veïns de tot Catalunya. Per tant, quines són les recomanacions?
1: Exacte, Yolanda, és una veu important la del Col·legi d'Administradors de Finques davant de la magnitud de tants canvis que s'hauran de fer. Consultada la seva vicepresidenta, Elisabetta Carbonell, a COPE Catalunya, primer ens parla de les seves recomanacions a totes les comunitats de veïns.
3: La meva recomanació és que l'administrador de finques el que ha de fer és informar d'aquesta nova normativa a les comunitats de propietaris. Han d'estar atents a passar aquesta inspecció d'aquells aparells elevadors i han de fer una planificació econòmica per dur a terme aquesta obra, perquè és una modificació que no es pot postergar en el temps, és a dir, és una actuació que s'ha de fer i s'ha de donar compliment als terminis que marquen la pròpia inspecció tècnica.
1: Perquè la clau és el preu. Doncs el càlcul que s'ha fet és que la mitjana seran uns 15.000 euros per comunitat. Hi hauran comunitats, evidentment, que hauran de pagar més, altres menys, però uns 15.000 euros i, a més, no hi ha cap mena de bonificació. Per tant, seran diners que íntegrament hauran de sortir de veïns i veïnes de cada comunitat. I quins són els terminis? Hores d'ara serien terminis molt laxes. També Elisabetta Carbonell ha parlat que aquesta flexibilitat depèn de l'estat de l'ascensor. Els que estiguin, en aquest cas, més malmesos hauran d'anar més ràpid per no quedar-se fora de servei.
3: Bueno, existeix una flexibilitat, però ve determinada per nivell de defectes que surten després de cada inspecció de cada ascensor. Hi ha uns efectes lleus que es poden fer amb, un parell, amb, amb 6 mesos, un any, i amb defectes greus que donen uns terminis més llargs. Però en general, tots els aparells elevadors estan afectats per aquesta nova normativa que va entrar en vigor a l'1 de juliol del 24.
1: El que queda clar, Yolanda, és que arriba una gran renovació amb 150.000 ascensors de Catalunya. També és important fer-ho amb temps, perquè si no es pot produir una autèntica coll d'ampolla amb el manteniment i la renovació, que les empreses també alerten.
0: Gràcies, Sergi. Doncs l'entrada en vigor de la nova normativa de seguretat ha deixat en evidència la manca de professionals en el sector dels ascensors, com passa, vaja, en molts altres oficis. El Jordi Serrats és el president del Gremi Empresarial d'Ascensoristes de Catalunya. Què tal? Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Hi ha molta feina, no, al sector, per adaptar els ascensors a la normativa?
4: Sí, sí, sí, és clar, hi ha feina. N'hi ha per mantenir-los, per tenir-los en condicions com és prescrit, o sigui, com és obligació per part nostra, i també n'hi ha una mica més per l'increment de l'exigència que suposa la nova normativa.
0: Uh-huh. I hi ha prou personal per cobrir tota aquesta demanda que hi ha o no?
4: Aviam, com has dit a la introducció, la problemàtica de falta de personal qualificat pels oficis és general, i per descomptat nosaltres no en quedem fora. I sí, s'ha de fer, diguem-ne, coses per extraordinàries de vegades per poder donar servei, sí.
0: Mm-hmm. Clar, no és només trobar personal, sinó que aquest personal estigui format i que estigui qualificat, no? Perquè aquesta nova llei situa el llistó molt alt perquè fa la seguretat. Vull dir, no qualsevol sí. que vulgui treballar en el sector ho pot fer.
4: No, és clar, és que ha d'estar qualificat, a més per treballar ascensors han de ser persones habilitades, és a dir, han de tenir una habilitació específica per treballar amb ascensors. I en quant a el que costa, aviam, el que passa és que el procés de formar un professional no pot ser ràpid, o sigui, necessita un temps. Em consta que doncs, hi ha molts mitjans per part de l'administració pública per formar nois i noies que vulguin treballar en el sector industrial com el nostre. Però clar, un cop surten de la formació, necessiten un procés que són uns quants anys fins que veritablement es formen com uns professionals que poden analitzar i resoldre la major part dels temes que es plantegen en un ascensor.
0: Precisament et volia preguntar pel relleu a la professió, si hi ha relleu, no? Si es podran suplir totes les jubilacions que vagin arribant, si hi ha prou persones que s'hi vulguin dedicar, perquè jo no sé si és una feina prou coneguda entre la gent jove.
4: Bé, jo crec que no és la més prestigiosa, o sigui, avui en dia la major part de l'interès o molts dels joves que volen fer formació professional estan interessats o els atrauen més altres actors. El relleu generacional, aquí hauríem també, jo no sóc sociòleg, però aquí hauríem d'entrar també en temes de sociologia i de demografia i coses d'aquestes. O sigui, el baby boom, diguem-ne, té una component sociològica i molts dels nostres professionals, diguem, més qualificats, formen part d'aquesta generació del baby boom, no? Mm-hmm. Tots aquests, els que no estan jubilats ja, es jubilaran els pròxims 7, 8, 9 anys. I bueno, doncs, els perfils de les persones joves que ara es formen són diferents. No dic ni millors ni pitjors, però són diferents i haurem de veure, aviam, com es produirà aquest relleu.
0: Mm-hmm. I ara mateix, Jordi, quines són les actuacions que feu més sovint quan aneu a una comunitat, a un edifici?
4: Bé, nosaltres som agents de la seguretat industrial i el que això ens confereix és la potestat d'intervenir en un objecte que és l'ascensor, que està regulat, diguem, sota la normativa de seguretat industrial. Nosaltres, el nostre esperit com a empreses és donar servei, o sigui, per definició, diguem, el que ha de fer un ascensor és estar en servei i ajudar a les persones, especialment les que tenen problemes de mobilitat, a poder entrar i sortir de casa i a ser lliures per fer-ho quan vulguin. Bé, això és la primera part. Després venen les altres qüestions, que són les de corregir aquelles coses que s'han definit com a deficiències, amb una exigència molt superior a la que hi havia, per exemple, amb la normativa anterior, i aquesta correcció també suposa mà d'obra, suposa enginyeria, suposa planificació, suposa proveïment de materials i, per tant, augmenta la complexitat de les nostres empreses.
0: I ara mateix, si hi ha tanta demanda i un personal justet en quant al número, hi ha alguna llista d'espera de comunitats de propietaris que estiguin esperant que els hi vingui algú per arreglar l'ascensor o per fer manteniment?
4: Jo no tinc dades, no puc oferir dades, i quan un no té dades, per una qüestió de prudència, no pot aventurar-se a generalitzar. Però sí que és cert que hi ha una gran quantitat d'inspeccions amb defectes, i tot això és una feina, una gran quantitat de feina, i com que, o sigui, jo explico sempre a les empreses d'ascensors el que voldríem és poder-ho fer tot, perquè al cap i a la fi, mira, és una factura és més, però no tot s'acaba amb aquesta, diguem-ne, trivialitat de dir no és igual a bé, o sigui, el tenir més feina, i si no la pots fer també tens unes dificultats de planificació, etc. I això doncs és una cosa que ens dona, diguem, ens provoca alguna dificultat de complir la nostra missió.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, falta personal per treballar en el sector dels ascensors, perquè hi ha molta feina, i per tant doncs és una opció que val la pena tenir en compte, perquè queda clar que té futur. Jordi Serrats, president del Gremi Empresarial d'Ascensoristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.

0: Abans ja ho comentàvem, les temperatures que hem tingut aquest cap de setmana i que tenim encara, han avançat doncs, la temporada de platges. Podem dir que oficialment ha començat la temporada de bany, si mirem doncs, com estan i com han estat les platges aquests darrers 100 dies. Les platges, per exemple, de Barcelona, plenes de gom a gom. I és veritat que s'ha ajuntat doncs, el bon temps amb un pont de 3 dies que ha portat a molts turistes a la ciutat. Les platges de Bogatell o de Nova Icària s'han omplert de famílies, de grups d'amics, de turistes, que s'han volgut donar doncs, això el primer bany, aprofitant aquest dia festiu i desafiant, això sí, una temperatura de l'aigua que encara està a prova de valents. El Rubén és de Cádiz, ha vingut a Barcelona a passar aquest pont i és la primera vegada que es banyava a la platja de la Barceloneta.
1: Es la primera vez que venía a la playa Barcelona, que vengo mucho, pero no tenía la oportunidad de conocer la playa. Y bueno, como el sábado pasamos un buen día, hacía buen tiempo, estamos de puente, hace sol, buena temperatura, hemos repetido hoy y la verdad que bastante contento y bastante, bueno, con ganas de pasar otro día en la playa. Bueno, además me bañé, que estaba el agua súper buena, súper limpia y pasamos buen día.
0: I la Sara i la Carmen, que són mare i filla, s'han acostat també a la platja per estrenar la temporada aprofitant unes temperatures que ningú no s'imaginava fa una setmana.
2: És el primer dia i una miqueta, perquè per ser el primer dia no
3: volien que ens anés casats tant al sol. O sigui, inaugurem avui el dia de platja, la veritat. Fa una setmana que no feia aquesta temperatura i ara fa més caloret i s'està millor, llavors... Ja comença la inauguració de l'estiu, ja. Sí, sí, i a part que s'està molt bé a la platja, l'aigua està fresqueta.
0: I, evidentment, doncs, aquest ple absolut que hi ha a les platges ho estan notant i molt els locals de restauració, els xiringuitos, que estan estrenant la temporada amb molt bones sensacions. El passeig marítim de la Barceloneta ha registrat molta activitat durant tot el dia i durant tot el cap de setmana. Han arribat al 80% d'ocupació, com ens ha explicat el José Muñiz, que és encarregat del restaurant L'Escamarlà, i tot gràcies a un canvi de temps que ningú no s'esperava que arribés tan aviat.
4: Ha canviat moltíssim. En quant aquí a la platja, els restaurants que tenim aquí, els xiringuitos, en quan surt el sol, sobretot els estrangers, mouen molt, molt, i des que tenim aquest calor, els caps de setmana han canviat moltíssim. Del 50% al 75-80% de capacitat del restaurant el tenim, sobretot els caps de setmana. Entre setmana també treballem. A partir de que ha canviat el temps, entre setmana també comencem a treballar molt al migdia.
0: La temporada ha començat molt bé i les perspectives de l'estiu que estem a punt d'estrenar també són molt positives.
4: Jo crec que aquesta temporada, encara de moment, amb els números que tenim, sortirà millor que l'any passat, perquè a mitjan de maig ja han començat a treballar molt, molt, sobretot els caps de setmana, i la previsió que tenim és bona, de moment. Esperem que sigui, el temps també acompanya molt.
0: Això que us estem explicant de les platges de Barcelona, evidentment, és una imatge que s'ha repetit durant tot el cap de setmana i avui pràcticament a tot el litoral català. I també a Barcelona, els Mossos d'Esquadra estan investigant una nova baralla entre dos grups de persones, concretament a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4 del metro. Els fets van passar la matinada de diumenge i, com a conseqüència d'aquesta baralla, un home va quedar ferit per arma blanca i, segons els Mossos, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar precisament els dos grups. Doncs aquesta baralla ha fet aflorar novament una vella reclamació històrica dels vigilants de seguretat del metro. Més personal per fer front doncs, a una espiral de violència, diuen, cada vegada més agressiva. Hem parlat a migdia COPE amb Sergio Sánchez, que és director d'ADN Sindical, i ha tornat a demanar que els deixin fer patrulles, però... Diu que Metro de Barcelona s'hi nega perquè els considera com agents cívics.
5: Lo que pasa que entonces Metro verían menos visibilidad, porque lo que hacen es, un ejemplo, 10 vigilantes, pues si yo los separo, que vayan solos, pues se ven más gente. En cambio, si fuésemos juntos en patrullas de dos, solo seríamos 5 vigilantes y la gente no nos vería tanto. ¿Por qué? Porque su mentalidad de Metro a día de hoy es que se piensa que somos agentes cívicos.
0: Els vigilants de seguretat tornen a demanar una reunió amb la Conselleria d'Interior i amb els responsables del metro i reclamen mesures urgents perquè els episodis de violència van a l'alça.
5: Hay muchas incidencias, la gente cada vez es más violenta y estamos viendo que el tema de los apuñalamientos es algo habitual, por desgracia, en Metro de Barcelona y a los alrededores, y no podemos ir solos un vigilante y encima es que nos envían solos a las incidencias.
0: Doncs no fa gaire, el mes d'abril, quatre vigilants del metro de Barcelona van haver de reduir un home que amenaçava els passatgers amb un gran ganivet de cuina, casualment també a la línia 4. Aquest home anava sota els efectes de l'alcohol i de les drogues.

0: Fa 25 anys a Reus enlairava el vol la coneguda popularment com la Universitat de l'Aire, l'actual Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació. Així es feia realitat el projecte impulsat per l'Associació Espanyola de Pilots, crear un grau universitari de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. Per tirar-ho endavant, doncs, calia el suport d'una universitat i la Universitat Rovira i Virgili va acceptar el repte. Gràcies al suport econòmic de la Generalitat i de l'Ajuntament de Reus, el centre va poder iniciar les classes l'octubre del 2001. Des d'aleshores, més de 800 alumnes s'han format i en l'actualitat hi ha 124 alumnes i un 58% són dones. Mar Puerto, tu has parlat amb una d'aquestes alumnes, oi?
1: Sí, la Maria Arrufat és estudiant de tercer curs del grau en pilot d'aviació comercial i operacions aèries i des de ben petita explica que ha tingut aquesta vocació. La seva família, de fet, ha tingut molt a veure en el desenvolupament de la seva passió.
2: Jo quan era petita viatjava bastant en avió amb els meus pares i m'encantava estar a l'aeroport, en especial a l'aeroport. I doncs jo li vaig dir a la mamà: mama, jo vull ser azafata d'avió. I ma mare em va dir, i per què azafata i no pilot? Jo devia tindre 6 o 7 anys.
3: Sí.
2: I jo em pensava, clar, jo m'havia volat amb una pilot dona i em va dir que jo també podia ser pilot i des de llavors, al vol, aquell mateix vol que vam agafar aquell dia, em van deixar entrar a la cabina, vaig veure el que era el pilot i el seu uniforme i la cabina i tot, i ja des de llavors que no he callat.
1: A l'estar al tercer curs encara no ho pot fer tot i el seu objectiu és acabar pilotant vols comercials, però mentrestant assegura que li està agradant l'experiència més del que es pensava.
2: Volar és més guai del que m'esperava. Fins ara he volat avionetes amb monomotor, o sigui, només tenen un motor.
3: D'acord.
2: I ara quan comenci el següent curs ja començarem a portar avions bimotors més grossos i llavors ja podré portar avionetes, però més grosses.
1: De fet, la vocació de la Maria és tan gran que fins i tot la seva germana petita ha decidit seguir el seu mateix camí. Al final, Yolanda, sembla ser que la família Arrufat serà una família de pilots.
0: Sí, això sembla. I qui l'ha ensenyat, mare, a la Maria? Perquè has pogut parlar amb el seu professor, oi?
1: Sí, exacte. És el Toni Vallès, professor de Ciències i director d'Investigació Científica, i explica exactament com fan la pràctica.
4: La pràctica la comença en el segon any, perquè el primer any és més de teoria, no? per fer més efectives, no? Les hores d'aprenentatge en vol i també en vol simulat. I bé, doncs el que fan és, cadascú té el seu instructor assignat, el instructor de vol seria com el professor, però que és pilot, ja professional, i van a l'aeroport i agafen l'avió i tot això amb un ordre, no? amb un roster que tenim per als horaris ben establerts i simplement, doncs això, van volant. Tant el vol real com el simulat.
1: A més, explica la diferència entre vol real i simulat. La majoria de nosaltres ens pensem que primer ve la simulació i després ja ve el fet de fer-lo real. Doncs no. A banda del que ens pensem tots, que seria aquest ordre lògic, és completament al revés.
4: A vegades es pensa que primer fa el simulat i després fa el real, però no és exactament així. De fet, comencen amb el vol real perquè les maniobres que fan el vol real directament fan tot en visual, que és mirant, és a dir, les referències visuals que tenen sempre l'instructor al costat que pot pilotar, igual que seria el carnet de cotxe que tens el professor al costat que pot tocar tot el rato, doncs aquí també passa, tenen dos mandos i l'instructor pot agafar els mandos en qualsevol moment. Llavors, això, el vol real el fan més aviat amb vol visual, que miren maniobres i van a l'aterratge i van practicant. El vol simulat el que es fa és practicar emergències, és practicar què passa si estàs dins d'un núvol. Clar, això no es pot fer en el vol real. I, de fet, és més avançat. Per tant, el vol simulat l'aprofitem per fer aquestes situacions que no podries fer al vol real. Així que, encara que sigui una mentida, comences amb el vol real i després fas el vol simulat.
1: De l'escola han sortit 700 pilots i hi ha 172 alumnes amb 58 professors, el que equival a 2 alumnes per professor i el 58% de les matriculades actualment són dones. Però hi ha especialment ara una passió per ser pilot d'avió?
4: La passió sí que hi és. I això ho veig, que tenen vocació, no, per venir aquí, perquè el grau que fem està molt enfocat en això, en aviació de comercial, sobretot, però també altres maneres, però de pilot, bàsicament, no? Llavors, la vocació la tenen des de que neixen molt. Jo els hi pregunto quan van decidir-ho i tots de petits ja volien. Llavors, la vocació hi és. I el fet de les noies, clar, jo crec que no estan acostumats diguem, la població general no estava acostumats a veure noies pilotant avions i això feia potser que les noies no s'hi posessin. I com que a poc n'estan veient més, jo crec que està fent com un efecte exponencial, que cada cop n'hi hauran més i més, que és el que ens estem trobant també. Cada cop trobem més noies perquè veuen més referents que són noies pilot. I evidentment no hi ha cap diferència en ser o home o dona pilot, perquè tots ho poden ser d'igual manera.
1: Per cert, Iolanda, què et penses que pot costar un curs com aquest?
0: Doncs la veritat és que no tinc ni idea.
1: Ara, car, sembla
0: potser
1: ser que és,
0: dic
1: no?
0: una bestiesa, però no sé, un curs 25.000, 30.000 euros?
1: No, ni molt menys.
0: No?
1: Pot arribar als 130.000 euros. Anem a escoltar-ho.
4: Clar, depèn també de l'any i ens afecta bastant l'economia general del gasoil, perquè la majoria de la matrícula se'n va cap als avions. Clar. És a dir, és el manteniment dels avions i les hores de vol és el que més costa. La resta de cost, diguem, de classes serien similars a la resta d'universitats. Però el fet de ser fundació sense ànim de lucre demostra que el cost és el que és, perquè tots els beneficis van cap als avions, no? Cap a millorar els avions i el sistema. I sort tenim la solidesa econòmica dels nostres patrons, no? Universitat de Rovira i Virgili, l'Ajuntament de Reus, la Generalitat de Catalunya i el COPAC, que sempre estan allà al darrere per que pugui passar.
1: Per tant, ja ho heu escoltat, una professió que és absolutament vocacional i caríssima. També,
0: això, no? Molt vocacional, però vaja, que el curs no està a l'abast de totes les butxaques, eh? Marc, gràcies. Hasta luego.
1: Hasta luego.
3: Hasta luego.
5: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
6: De Vallecas a una final europea. Un barrio, un sueño, un equipo que está a punto de hacer historia. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde en COPE, Crystal Palace, Rayo Vallecano.
7: ¿Dónde tenemos a los equipos inalámbricos?
6: La final de la Conference League en tiempo de juego.
8: ¡Ambientazo por todo lo alto!
6: Con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez, Eri Frade y el mejor equipo de la radio deportiva. Los números uno del deporte. Y después, el análisis y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
9: Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
10: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
11: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
11: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
12: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
13: ¡Contento!
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: Vente a la Mutua y todos contentos.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
16: Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada.
17: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
18: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
19: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
20: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
19: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
20: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
19: Máster universitario en Radio COPE.
20: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.

0: L'última vivenda original d'Antoni Gaudí es troba a la tercera planta de la Casa Batlló, un dels edificis més emblemàtics del Passeig de Gràcia i una icona, sens dubte, de Barcelona. Doncs ara tenim l'oportunitat de visitar-la pràcticament com la va deixar a l'any 1906. Fins al 2019 hi han estat vivint descendents de la família Batlló, però ara, després d'una intensa i laboriosa restauració, s'ha pogut recuperar doncs, un espai amb un valor patrimonial extraordinari. El Xavier Villanueva és l'arquitecte director responsable d'aquesta restauració. Xavier, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Com esteu?
0: Doncs a 3 anys d'obres que han permès conservar, no?, aquesta vivenda amb l'essència de la vida domèstica que va concebre Antoni Gaudí a principis del segle XX. És així, no?
1: Doncs correcte, sí. Han sigut... Bueno, 3 anys han sigut els anys efectius que hem estat treballant. Evidentment, a l'interior de l'habitatge doncs, hi havia molts temes a tocar, però realment la feina prèvia de prospeccions, de laboratoris i de recuperació de memòria històrica, per dir d'alguna manera, abans d'intervenir i de fer el projecte, va ser inclús d'un any i mig més.
0: Mm-hmm. Sí. Molt bé, i s'ha recuperat l'estructura original, no? S'han anat traient capes, per dir-ho d'alguna manera, una feina pràcticament arqueològica que ha deixat al descobert paviments, elements decoratius, fusta... Vaja, una autèntica meravella, eh? No sé si hi ha hagut algun descobriment que us hagi sorprès especialment.
1: Home, la veritat és que t'haig de dir que aquest habitatge, la gran avantatge és que ha estat ocupat per la mateixa família, per descendents de la família Batlló, des del 1917, que va tenir la primera ocupació, una de les filles de la família, i fins a l'any 2019 ha estat ocupat per la mateixa família. Per tant, no havia estat molt alterada, encara que sí, com bé comentes, hi havia moltes capes posteriors de les diferents etapes, no? Dels anys 20, 40, 70. I sí que és cert que a nivell de sorpreses, doncs la veritat és que n'hem tingut quasi que et diria totes les estances, perquè era una gran desconeguda. És a dir, sí que formalment sabíem el que era la seva estructura, però a sota de totes aquestes capes de pintures, de papers, de paviments, de fustes posteriors o inclús de petites modificacions o alteracions de fusteries ha anat apareixent doncs, el que avui podem contemplar, que és una autèntica sorpresa a nivell de colors, a nivell de, sobretot, de cromatismes, de llum, unes formes extremadament increïbles de fer ventilacions passives de l'habitatge sense necessitat d'obrir fusteries, uns estucs que van canviar de tonalitats des de Passeig de Gràcia cap a la zona interior i donar altíssima qualitat executiva i a part d'uns temes florals en els sostres doncs francament sorprenents. La veritat és que sí, ha sigut una sorpresa molt agradable, la veritat.
0: Molt bé, el mobiliari que trobem hem de dir que no és l'original, no? Perquè Gaudí va entregar la vivenda buida, sense mobles, però en aquesta recreació que s'ha fet s'ha respectat l'essència de Gaudí, veritat?
1: Bueno, s'ha respectat l'essència pròpia del que era l'envolvent, és a dir, del concepte de l'habitatge. Aleshores sí que s'ha fet. Ha sigut amb un equip, en aquest cas, d'arquitecte i dissenyador de Paola Nabone. Sí. A través d'Autoestudio s'ha fet una proposta d'elements mobiliaris, com bé comentes, que, òbviament, responen a les necessitats funcionals del propi habitatge, però amb una lectura, diguéssim, més actual, però que no perden l'essència del concepte de la vivenda, dels petits espais i del que podia ser cada una d'aquestes peces en el seu origen, el 1906.
0: I aquesta tercera planta, Xavier, tenia, crec que originalment, 2 pisos, no? Uns 400 metres quadrats en total, que inclou fins a 10 estances. És així?
1: Correcte. Aquest és l'ordre, sí, l'ordre general és aquest. Eren 2 habitatges, uns 210 metres quadrats cadascun, però ja fa més de 100 anys ja es va modificar, inclús es va incorporar parcialment un dels habitatges d'anar a l'altre. Va tenir petites alteracions, però com bé dius, són aquests 400 i pocs metres quadrats de superfície útil amb 10 estances principals. Després hi ha estances secundàries de servei, tipus cuines, banys o altres petits elements.
0: I de tota la Casa Batlló, aquest tercer pis és l'únic que mai ha deixat de ser vivenda?
1: Correcte. Aquest és l'únic que ha estat ocupat sempre, a excepció del període de la Guerra Civil, que no hi van ser, però l'any 1940 van tornar a ocupar-lo i ha estat ocupat, ja et dic, ininterrompudament fins al 2019.
0: I la resta de pisos ha tingut altres usos, no?
1: La resta d'habitatges, a excepció de la planta principal, que era la planta que Gaudí va dissenyar, inclús amb algun element de mobiliari que era per la família Batlló, la resta eren 4 nivells amb 2 habitatges per nivell, és a dir, un total de 8 habitatges que es posaven en règim de lloguer. Aquests 8 habitatges... ja després de la Guerra Civil ja van deixar de tenir molts d'ells inclús la funció pròpiament d'habitatge com a tal. A finals dels anys 50, Seguros Iberia, que es va fer amb la propietat de tot l'immoble, hi ha quatre d'aquests habitatges que era tota la planta primera i tota la planta segona, la va transformar en oficines. I la planta tercera és aquesta que hem recuperat ara, sí, gràcies a un gran esforç d'un equip pluridisciplinar de tant tècnics com artesans. Hem pogut recuperar aquests dos habitatges i els dos de la planta quarta havien estat uns laboratoris d'analítiques clíniques, que era el laboratori Roques Vinyals i d'un metge, que van estar parcialment també transformats, és a dir, van canviar el seu ús i per tant no van ser habitatge. Els únics que s'han preservat són la planta tercera.
0: Molt bé, i el millor de tot és que qualsevol de nosaltres ara té la possibilitat de fer doncs una celebració, una reunió familiar, d'amics, d'empresa, en alguna d'aquestes estances, no?, d'aquesta tercera planta, que es poden llogar per hores. O sigui, que podem jugar, retrocedir una mica en el temps i viure doncs unes hores com si estiguéssim a principis del segle XX.
1: Correcte. És una aposta que hem fet perquè has de pensar que, esclar, no deixen de ser elements d'un antic habitatge, per tant, són estances petites i que els seus espais són, òbviament, acotats en superfície i no té sentit que puguin passar doncs 300 o 400 persones per hora visitant tot aquest habitatge perquè no seria viable. Aleshores, el que hem fet ha sigut, d'alguna manera, que et puguis participar de lo que era a l'espai pròpiament de l'habitatge i puguis gaudir d'una experiència pròpiament que no és visitar la casa, sinó viure dintre d'aquests espais, com pot ser un menjador, on pot ser un saló, on pot ser un salonet de té, una sala de jocs, i que aquests espais, cada un d'ells té la seva particularitat, la seva singularitat, que el fa molt especial. Llavors, aquesta experiència, com bé comentaves, que es pot fer per temps, acotat, pot ser un remat final de l'experiència pròpia del coneixement i de anant al món aquest tan fabulós d'Antoni Gaudí.
0: I hi ha algun límit de persones per fer aquest tipus de celebracions? Hi ha un aforament, per dir-ho d'alguna manera?
1: Com et comentava. Sí, tenim un aforament, òbviament, a través de la nostra pròpia capacitat de la casa i de totes les normatives aplicables i llicències d'activitat que ens permeten un màxim aforament. El que passa que cada una de les estances ens limita sobretot el que és la seva pròpia superfície. Hi ha estances que pot haver-hi de 6 a 8 persones i hi ha estances que pot haver-hi potser més d'una vintena, depenent, ja et dic, de l'activitat que es vulgui donar en aquell moment o de l'estança concreta, perquè va des dels 8-10 metres fins al 20 i escaig metres quadrats.
0: Jo no sé si aquesta experiència, que deu ser meravellosa, està a l'abast de totes les butxaques o no.
1: Bueno, la veritat és que hem tingut una voluntat de fer-la tan propera com sigui possible i a priori sí que s'ha intentat, precisament, com comentaves, 10 unitats diferents perquè són 10 tamanys diferents i, per tant, sí que, diguéssim, pots gestionar-ho d'una forma que no sigui molt, diguéssim, que no sigui un repte el poder anar a casa Pallós. És a dir, no és allò de poder llogar un espai per fer un gran event, sinó que puguis gaudir amb intimitat dels teus, de la teva família o dels teus amics, petits espais i que siguin assequibles a la butxaca.
0: Llista d'espera ja hi ha o no encara?
1: Bueno, s'està treballant, pensa que just acabem d'obrir i tot just fa 4 dies que la pàgina online ha començat a rebre les seves primeres peticions.
0: Molt bé, i la possibilitat de dormir en aquest tercer pis de la Casa Batlló encara no és possible? No sé si no es tanca la porta?
1: Tenim una estança que és un dormitori perquè òbviament tots els habitatges tenien dormitoris, aleshores en el moment de fer la recreació, òbviament, a part d'un menjador, a part d'una sala, doncs també tenim un dormitori, però no és la finalitat aquesta.
0: Molt bé, doncs sens dubte pot ser una experiència evidentment fantàstica passar unes hores amb la família, amb els amics, en alguna d'aquestes estances creades per Antoni Gaudí a la Casa Batlló. És l'única vivenda que ha arribat al dia d'avui, amb pràcticament com la va deixar l'arquitecte Gaudí, i vaja, qualsevol excusa és bona per descobrir aquest espai. Xavier Villanueva, arquitecte director responsable d'aquesta restauració, moltíssimes gràcies per acostar-nos com ha estat tot aquest procés i per deixar-nos amb tantes ganes d'anar a veure aquesta tercera planta de la Casa Batlló.
2: Però res, escolta, em celebro que tingueu aquesta energia i aquestes ganes de venir perquè realment penso que val molt la pena descobrir una forma molt diferent d'entendre l'arquitectura, que és la de la vida, la que vivia la gent quan estava dintre, quan feia ús dels espais que de Gaudí va dissenyar per ser habitatges. Per tant, us convidem a que vingueu a casa nostra sempre que vulgueu.
0: I tant.
2: Perquè val realment la pena l'experiència.
0: No trigarem gaire. Moltes gràcies, Xavier. Que vagi molt bé.
2: Yolanda.
0: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Estàs escoltant
4: COPE Lleida
3: 97.4 FM.
4: que la zona afectada se llame Área 51.
5: Pero vamos a intentarlo.
6: He dicho Área 51 y aquí me he presentado. Expertos en el mundo sísmico se hayan preocupado por la posibilidad de que obedeciera a una prueba nuclear de un arma táctica de pequeño alcance.
5: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
7: Solo en Herrera en COPE.
8: ¿Estás preparado?
9: ¡10!
8: Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta.
9: ¡6!
8: El Mundial 2026.
9: ¡Esto rugen, tú qué haces!
8: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
10: ¡Empieza España!
8: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
10: Hacemos el resumen.
8: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
9: España está cada vez mejor.
8: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
10: Don Luis de la Fuente.
11: Hombre, encantado de estar aquí con vosotros.
8: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales.
12: Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
13: ¿Te perdiste algo?
14: Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
15: Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
13: Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
14: Compatible con CarPlay y Android Auto.

0: 10 minuts i arribem a les 8. Us ho hem explicat avui a la Linterna. Més de 150.000 ascensors a Catalunya hauran d'adaptar-se als nous requisits de seguretat que fixa la normativa estatal aprovada ara fa 2 anys. El problema és que moltes comunitats de propietaris encara no han fet les modificacions i el sector alerta d'un col·lapse tant en les inspeccions com a les empreses mantenidores. Les actuacions van des de sistemes de comunicació d'emergència fins a la substitució de guies de fusta en ascensors centenaris. Mar Puerto, bona tarda.
1: Bona tarda. A Catalunya hi ha actualment més de 200.000 ascensors en funcionament i, segons els enginyers industrials, 3 de cada 4 hauran d'incorporar millores obligatòries de seguretat arran de la nova normativa estatal que va entrar en vigor el juliol del 2024.

0: les encarregades de fer les modificacions, doncs també tenen un tap de feina, un volum de feina molt important.
1: La normativa obliga, entre d'altres, a millorar l'anivellament de la cabina, instal·lar sistemes que evitin el tancament de portes sobre persones o objectes, incorporar telèfons d'emergència i mecanismes també per controlar sobrecàrregues. A més, un dels punts més delicats afecta els ascensors més antics, especialment en edificis històrics de Barcelona, on encara hi ha guies de fusta o contrapès antics que s'hauran d'anar substituint. Massalles recorda que si les deficiències detectades són molt greus i no es corregeixen dins del termini fixat, l'ascensor pot quedar fora de servei.
0: Si és molt greu, l'ascensor ha de quedar fora de servei. D'acord. Immediatament. Si és greu, tens un termini que pot ser de 6 mesos o del que sigui. I si és lleu, s'ha de corregir també, perquè aquí la normativa catalana és una mica més estricta que la del Reial Decret, perquè els defectes lleus que no s'han corregit en termini es passen a considerar com a greus.
1: Per cert, que sobre el tema també hem parlat amb Elisabet Carbonell, que és vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, i ens ha explicat quin és el límit que es planteja per la substitució d'ascensors de les comunitats de propietaris. En aquest sentit, es posa el focus en els ascensors, com diem, de més de 30 anys d'antiguitat, que haurien d'adaptar-se o renovar-se principalment per motius de seguretat. Ara bé, aquesta actualització comporta un cost econòmic important per moltes comunitats de veïns.
2: Hi ha uns efectes lleus que es poden fer amb 6 mesos, un any, i amb defectes greus que donen uns terminis més llargs. Però, en general, tots els aparells elevadors estan afectats per aquesta nova normativa que va entrar en vigor a l'1 de juliol del 24. Actualment no existeix cap tipus de bonificació que hagi decretat el govern vers aquestes actuacions per part de les comunitats, però sí que es donen terminis i flexibilitat de pagaments, inclús per les pròpies empreses que entenen que hi ha dificultats econòmiques per afrontar aquestes despeses que poden ser d'import elevat. Poden ser de 10, 15.000 euros.
1: Des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida recomanen a les comunitats de veïns anticipar-se a aquestes actuacions i informar-se amb temps sobre les obligacions i els possibles ajuts disponibles.
2: Que l'administrador de finques el que ha de fer és informar d'aquesta nova normativa a les comunitats de propietaris, han d'estar atents a passar aquesta inspecció d'aquells aparells elevadors i han de fer una planificació econòmica per dur a terme aquesta obra, perquè és una modificació que no es pot postergar en el temps, és a dir, és una actuació que s'ha de fer i s'ha de donar compliment als terminis que marquen la pròpia inspecció tècnica.
1: I aquí, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, hem parlat també amb Jordi Serrats, president del Gremi Empresarial d'Ascensoristes de Catalunya, i parla de la manca de personal qualificat.
3: La problemàtica de falta de personal qualificat pels oficis és general, i per descomptat nosaltres no en quedem fora. I sí, s'ha de fer, diguem-ne, coses per extraordinàries de vegades per poder donar servei, sí.
1: Per tant, no es tracta només de trobar personal, sinó d'estar qualificat, un sector que pateix aquesta falta de qualificació i, a més, també la manca de relleu generacional.
3: Jo crec que no és la més prestigiosa, o sigui, avui en dia la major part de l'interès o molts dels joves que volen fer formació professional estan interessats o els atrauen més altres. El relleu generacional, aquí hauríem també, jo no sóc sociòleg, però aquí hauríem d'entrar també en temes de sociologia i de demografia i coses d'aquestes. Els perfils de les persones joves que ara es formen són diferents, no dic ni millors ni pitjors, però són diferents i haurem de veure aviam com es produirà aquest relleu.
1: Veurem, doncs, com es produeix aquest relleu i com es renoven també aquests ascensors, Yolanda. Mm-hmm.
4: Molt bé, gràcies, Marc. T'espero demà.
1: Que igualment, vagi molt bé. Gràcies.
4: Gràcies. Informació esportiva ara amb l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
5: Molt bé, Yolanda, com estàs? Bona tarda a tothom.
4: Vinga, comencem. Avui hem tingut llista d'Espanya pel Mundial i trobem 8 jugadors del Barça.
5: Sí, és una llista de 26 futbolistes, on trobem un gruix de futbolistes del conjunt blaugrana. Són Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres i Gavi. Eric García, d'aquests jugadors del Barça, és la gran novetat perquè no era clar que estigués a la llista de 26 del seleccionador Luis de la Fuente. Té més detalls el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda, Yolanda.

0: ¿Sí?
1: No.
0: Número desconocido, ¿per qué?
1: Hola.
0: Hola.
1: Hola.
0: D'on truques?
1: No, és cap al cotxe, no?
0: Sí.
1: És que te volia fer una sorpresa.
0: Ah. Escolta.
1: Sí.
0: És que porto la bossa, podies baixar a agarrar-me.
1: Portes perdona. La bossa. És que t'estava fent una sorpresa.
0: Què?
1: Que t'estimo molt.
0: Una sorpresa de què?
1: La sorpreseta.
0: I on està? Sí, home, m'has fet el pàrquing.
1: Nino.
0: Què?
1: Que t'atreco des de la ràdio.
0: Què?
1: Que t'estic fent una sorpresa des de fa un munt d'estona i ara dono la curiositat que m'han donat línia i estaves pujant.
0: Sí o què?
1: Sí.
0: I ara estàs a la ràdio?
1: Sí.
0: Sí, home.
1: Que sí.
0: Hòstia.
1: Em sembla que t'estic sentint.
0: Què?
1: T'estic sentint.
0: Però des d'on?
1: Pues he trucat al programa de Momentos, el que escolto sempre, que t'explico.
0: Ostres.
1: I he estat trucant, aprofitant que avui he pogut trucar, i he pensat, vaig a fer una sorpresa al Peque.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues l'has aconseguit, eh? Que fort.
1: Estic super de tímida, no sé què dir.
0: Nina.
1: Què?
0: Que t'estimo.
1: Jo també, Nina.
0: Gràcies per la sorpresa. Vale?